0: La pianista Alicia de la Rocha, en un enregistrament de l'any 1990, ens oferia la sonata per a piano en si bemoll major Kühl 570, que Wolfgang Amadeus Mozart va compondre l'any 1789.
1: Nocturn.
2: Tot seguit ens acompanya l'Academy of St. Martin in the Fields, que dirigida per Iona Braun, ens ofereix el Concerto Grosso en Do Menor, opus 6, número 8, de Georg Friedrich Händel.

Hem sentit el Concerto Grosso Opus 6, número 8, de Georg Friedrich Händel en la versió de l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Iona Brown.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A continuació podrem sentir la sonata per a flauta, violoncel i clavecí número 4 en do major de Franz Xaver Richter, una obra composta l'any 1764 que ens ofereixen Paulina Fred, flauta, Heidi Peltoniemi, violoncel i A. Pohjekkinen, clavecí.

0: Sentíem la sonata per a flauta, violoncel i clavecí número 4 en do major de Franz Xaver Richter, interpretada per Paulina Fred, flauta, Heidi Peltoniemi, violoncel i Aapo Häkkinen, clavecí.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit sentirem l'Orquestra Nacional de Rússia, dirigida per Mikhail Pletnyev, interpretant la Simfonia número 6, Patètica, opus 74, de Piotr Ilitx Txaikovski.

Acabem de sentir la sisena sinfonia patètica, opus 74 de Piotr Ilich Tchaikovsky. L'intèrpret era l'Orquestra Nacional de Rússia, dirigida per Mikhail Pletnyev.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Us convidem ara a sentir una de les sinfonies de Johannes Brahms, la número 3 en fa major, opus 90, que consta dels moviments Allegro con brio, Andante, Poco allegretto i Allegro. Ens l'ofereix l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan, en un enregistrament de l'any 1988.

0: Allegro con brio, andante, poco allegretto i allegro són els quatre moviments de què consta la sinfonia número 3 en fa major, opus 90 de Johannes Brahms, que hem sentit interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan, en un enregistrament de l'any 1988.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música.

Continuem amb música barroca, amb el divertiment escènic Idyl sur la Paix de Jean-Baptiste Lully. Els intèrprets són les sopranos Françoise Massé i Julie Hassler, el contratenor Jean-François Lombard, el tenor Patrick Aubagy i el baix Arnaud Marzorati amb la Symphonie du Marais que dirigeix Hugo Rennes.

Hem sentit el divertiment escènic i Ville sur la paix de Jean-Baptiste Lully en la versió de les sopranos Françoise Massé i Julie Hassler, el contratenor Jean-François Lombard, el tenor Patrick Aubagy i el baix Arnaud Marzorati amb la Symphonie du Marais dirigits per Hugo Renne.

Ens situem ara en ple renaixement italià per sentir música de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Us oferim la missa Tu es Petrus a 6 veus en la versió del cor de la catedral de Westminster sota la direcció de Martin Baker.

0: La catedral de Westminster acollia el 2 de març de l'any 2009 aquest concert en què el cor de la catedral de Westminster, dirigit per Martin Baker, interpretava aquesta missa Tu es Petrus a sis veus de Giovanni Pierluigi da Palestrina.
1: Nocturn.
2: Tot seguit, el pianista Lang Lang ens interpreta la fantasia Wanderer, Deutsch 760, de Franz Schubert.

0: Catalunya Música.
1: Sentirem a continuació la sonata per a violí i piano número 3 en la menor, opus pòstum de Robert Schumann, en la versió d'Ara Malikian, violí, i Seroy Kradian, piano.

Fins aquí la sonata per a violí i piano número 3 en la menor, opus pòstum de Robert Schumann, que hem sentit interpretada per Ara Malikian, violí, i Serhuj Kratian, piano.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Tot seguit us convidem a sentir el motet Solicitus Fossor de Jan Dismas Zelenka. Els intèrprets seran el contratenor Alex Potter i l'orquestra barroca Capriccio que dirigeix Dominique Kiefer.

0: El contratenor Alex Potter i l'orquestra barroca Capriccio, dirigida per Dominic Kiefer, han interpretat el motet Solicitus Fossor de Jan Dismas Zelenka.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit podrem sentir la sinfonia número 45 en fa sostingut menor, la famosa Sinfonia dels Adeus de Franz Joseph Haydn. La sentim en la versió de la Filharmonia Hungàrica dirigida per Antal Dorati.

0: amb aquest adagio en què els instrumentistes van deixant l'escenari com a acte de protesta, s'acaba la sinfonia número 45 en fa sostingut menor, sinfonia coneguda amb el sobrenom dels adeus, música de Franz Joseph Haydn que sentíem interpretada per la Filharmonia Hungàrica dirigida per Antal Dorati.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Tot seguit us convidem a sentir l'andante en variacions per mandolina i piano número 44B de les obres no catalogades de Ludwig van Beethoven en la versió de Lajos Mayer, mandolina, i Imre Roman, piano.

0: Hem sentit l'Andante amb variacions per mandolina i piano en re major, número 44B de les obres no catalogades de Ludwig van Beethoven, en la versió de Lajos Mayer, mandolina, i Imre Roman, piano.
1: Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dijous 9 de juliol, a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la batuta del seu director titular, Ludovic Morló, proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada màgica amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Esther Plana. Aquest dijous, dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja, en directe a Catalunya Música.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

El conjunt instrumental Europa Galante, que dirigeix Fabio Biondi, interpreta la versió que ara us oferim del Concerto Grosso número 6 en fa major del recull Opus 6 d'Arcangelo Corelli.

0: Era el sisè dels concerts del recull Opus 6 d'Arcangelo Corelli, concerto grosso en la tonalitat de fa major que sentíem interpretat per l'Europa Galante, la formació instrumental que dirigeix Fabio Biondi.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: La recerca del Sant Graal ha estat en la cultura occidental font de moltes llegendes, mites i creacions artístiques. El músic Walter von der Vogelweide va ser contemporani dels escrits medievals que parlaven del parador del Graal. Ara sentirem una peça seva, és la cançó de Palestina, que ens ofereix la Capilla Antigua de Chinchilla amb José Ferrero al capdavant.

0: José Ferrero i la Capilla Antigua de Chinchilla ens oferien amb aquest enregistrament de l'any 2011 la cançó de Palestina, música medieval de Walter von der Vogelweide.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: El recull de concerts per a violí Opus 8 d'Antonio Vivaldi es coneix amb el nom Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione. En aquest recull hi trobem els cèlebres concerts que descriuen les quatre estacions de l'any i us en proposem a continuació el número 2, l'estiu, interpretat pel conjunt Europa Galante que des del violí dirigeix Fabio Biondi.

El concert que ara sentíem és el concert número 2 del recull Opus 8, Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione, d'Antonio Vivaldi. És l'estiu. Aquest concert per a violí, corda i baix continua en la tonalitat de sol menor.

tenor, catalogat per Riom amb el número 315, que Fabio Biondi interpretava en la part solista de violí, tot dirigint també el conjunt Europa Galante.

Ens situem ara a la Sevilla de la segona meitat del segle XVIII amb el compositor Manuel Blasco de Nebra, d'aquí sentim la sonata per a teclat en si bemoll major, opus 1, número 2, una peça dividida en els moviments adagio i allegro i que sentim interpretada per Pedro Piquero.

0: És la sonata per a teclat en si bemoll major, opus 1, número 2, de Manuel Blasco de Nebra, una sonata que pertany a la col·lecció 6 sonates per a clave i fuerte piano, opus 1, del compositor sevillà. Sentíem el pianista Pedro Piquero.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: El motet a quatre veus amb el qual continua avui la nostra programació, O Sacrum Convivium, és de Tomàs Luis de Victòria. Us l'oferim amb l'ensemble Plus Ultra, dirigit per Michael Non.

0: O Sacrum Convivium és el títol del motet a quatre veus de Tomàs Lluís de Victòria que acabem de sentir, interpretat per l'ensemble Plus Ultra.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Tot seguit podrem sentir un lied del recull sis poemes de Köhler, d'Hugo Wolf. És el que porta per títol Das Köhler Weib ist trunken, la dona del carboner està beguda. És un lied sobre text de Gottfried Keller. Marie Weben, soprano, i Sholto Kinoch, piano, ens l'ofereixen en aquest enregistrament del 2011.

0: Mary Bevan, soprano, i Sholto Kinnock, piano, ens oferien el lied de Schuller 5 is Trunken, La dona del carboner està beguda, del recull Sis poemes de Keller, obra d'Hugo Wolf.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: De Johann Strauss fill són els contes dels boscos vienesos, el seu vals opus 325, que sentirem tot seguit, interpretat en aquest enregistrament del 1972 per l'Orquestra Simfònica de Viena, dirigida per Billy Boskovsky.

Interpretat per l'Orquestra Simfònica de Viena amb Billy Boskovsky al capdavant, sentíem el vals opus 325 de Johann Strauss fill, el vals Contes dels boscos vienesos.

El setge de Corint és una òpera de Gioachino Rossini que es va estrenar a París l'any 1826. Nosaltres ara en sentim l'obertura, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Praga, dirigida per Christian Benda.

0: Gioachino Rossini és l'autor de l'òpera El setge de Corint. N'hem sentit l'obertura interpretada per l'Orquestra Simfònica de Praga, dirigida per Christian Benda.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: El concert per a trompa i orquestra que sentirem a continuació és el segon dels concerts per a aquest instrument de Wolfgang Amadeus Mozart, concert en mi bemoll major, Kegel 417, el que us oferim amb Barry Togwell com a trompa solista i l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigits per Peter Mac.

0: El concert per a trompa i orquestra número 2 en mi bemoll major Kegel 417 de Wolfgang Amadeus Mozart és aquest que sentíem. L'interpretava el trompista Barry Tockwell amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Peter Mac.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Xavier Montsalvatge és el següent convidat a la sintonia de Catalunya Música. D'ell sentim el trio amb piano, una obra editada l'any 1989 que està formada per tres obres anteriors, Balada a Dulcinea, Diàleg amb Montpou i Ritornello. Sentim-ne la versió del trio Kandinsky, trio amb piano de Xavier Montsalvatge.

0: És el trio amb piano de Xavier Montsalvatge, una obra formada per tres parts, balada a Dulcinea, diàleg amb Montpou i Ritornello. Ens acompanyava el trio Kandinsky en un enregistrament de l'any 2004.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Catalunya Música us convida a sentir tot seguit el moviment simfònic número 3 d'Arthur Honegger en la interpretació de Petr Altrichter i l'orquestra de la Ràdio de Praga.

0: L'orquestra de la Ràdio de Praga, dirigida per Peter Altrichta, interpretava el moviment simfònic número 3 d'Arthur Honegger.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
1: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: Bon dia, són les 9 i avui és dijous 9 de juliol.
1: A Catalunya Música comença Tots els matins del món, versió estiu. La clàssica més fresca per als matins de juliol. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
2: Bon dia a tothom i benvinguts a Tots els matins del món, versió estiu, el programa que us acompanya durant tot aquest mes de juliol en directe.
0: Aquesta setmana, ho sabeu, estem d'estrena i avui a partir de 9:45 inaugurem una nova secció clàssica, quilòmetre zero, que ens portarà l'Alba Quinquillà.
2: I a les 10 del matí conversarem amb dos cantants tarragonins lligats estretament al món de la lírica, el baríton Àngel Òdena i la soprano Mireia Tarragó.
0: Benvinguts a Tots els matins del món, versió estiu.
2: Comencem.
0: Rosa,
2: digue'm.
0: Sort en tenim que a l'estudi de Catalunya Música ben plantat aquest lladoner, Aquell lladoner...
2: I tant.
0: Perquè, si no, com faríem el programa cada dia amb aquesta calorada?
2: Home, jo he dormit amb aire condicionat, t'ho he de dir, perquè feia tanta calor que és que no es pot resistir.
0: El que passa que sí que els nostres oients podran seguir i resistir aquesta calorada acompanyant-nos en les pròximes 2 hores. I aquest lladoner,
2: sí.
0: que no sé si ens el va deixar plantat en Raimon Colomer...
2: És molt possible. Jo crec que aquell lladoner és un altre dels regals de...

0: Raimon, i fixa't quines notetes hi ha per aquí.
1: Vet aquí que efectivament, que no sigui ell qui ens vagi deixant cada dia aquestes notetes escrites i també musicals.
2: A l'ombra del Lledoner, amb Raimon Colomer.

0: I la primera nota ens diu: Félix Mendelssohn tenia una habilitat extraordinària per escriure música brillant sense perdre mai l'elegància.
1: En aquesta obra, clarinet i corno di basetto dialoguen amb una complicitat constant, gairebé com dos actors compartint escenari.
0: Val la pena, doncs, escoltar com les seves veus s'entrellacen amb una naturalitat sorprenent.

0: Però que bonic, Xavier.
1: Quin diàleg, eh?
0: Però quin corno de basseto, m'agrada molt això.
1: I tant, com s'intercanvia, eh? El clarinet i el corno di basseto.
0: I hem de dir als nostres oients que ja tenim a l'estudi en silenci, cosa estranya, el Joan Vives, perquè ha vingut més aviat perquè li agraden tant aquestes músiques que està escoltant aquí, eh? Joan, digues alguna coseta.
1: Alguna coseta.
0: Continuem, doncs. Això era la peça de concert per clarinet, corno di basseto i orquestra número 2 en re menor, opus 114 de Felix Mendelssohn amb...
1: Sabine Meyer, el clarinet, i Wolfgang Meyer, corno di basseto, acompanyats per l'orquestra de cambra de Heilbronn a Baden-Württemberg sota la direcció de Jörg Faber.

0: això és completament diferent, Rosa?
1: I tant.
0: És la cinquena sinfonia de Xostakóvitx que va marcar un moment decisiu en la vida del compositor.
1: El seu segon moviment sembla un scherzo ple d'humor, però és un humor punyent i sovint irònic.
0: Darrere l'aparell lleugeresa, la música deixa entreveure una tensió que no desapareix

0: Era l'Allegretto, segon moviment de la sinfonia número 5 en re menor, opus 47, de Dmitri Xostakóvitx, amb l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Mitislav Rostropovich.
1: No podem demanar més, eh? Aquest començament amb Xostakóvitx i amb Mendelssohn. Passen 2 minuts d'un quart de 10 del matí.
2: La Vivaspèdia, amb Joan Vives.
0: Versió d'estiu de Tots els matins del món. Obrim una nova entrada de la nostra particular Vivaspèdia. Joan Vives, benvingut un dia més.
3: Bon dia, Rosa, bon dia, Xavier.
0: Bon dia. Bon dia.
3: Així, doncs, encara no ens ha fos la temperatura tan fresqueta que fa aquests dies.
0: Home, tenim, exacte, una temperatura...

0: de... horrorosa.
1: Ho vau sentir, eh? 40,9 a Barcelona, ahir, rècord. Amb 100 i...
2: Absolut. En tots els anys que porta de registrar l'Observatori Fabra, no?
1: Jo pensava que ni el mestre Toldrà, ni en Montpou, ni cap d'aquests compositors...
0: Han viscut això.
1: Una temperatura tan efervescent en aquesta ciutat.
0: Exactament.
1: Eh?
2: Però jo crec que amb la intervenció d'en Joan, no sé si encara aixecarem un pèl més la temperatura, però musical.
1: Déu-nos en guà.
2: Musical.
0: És possible.
2: A veure, avui... Amb quin contrast ens vens?
1: Avui, més que contrast, és binomi, no és tant contrast, és una mica la idea és reflexionar sobre el que és el ritme i la pulsació rítmica. Mm-hmm. Llavors veurem una mica utilitzar, intentarem que sigui el més acuradament possible aquesta terminologia. I per començar, em fa molta gràcia citar un teòric madrileny del segle XVI, els temps del segle d'or, que es deia Tomàs de Santa Maria, que va publicar un tractat on explica com s'ha de portar el compàs, no? I, per exemple, ens diu que per marcar la pulsació rítmica o compàs, ell l'anomena tactus, que de fet és com s'anomenava a l'època, el tactus, no? Perquè us feu una idea, us heu d'imaginar un director fent com una roda, no? I en el punt, diguem-ne, inferior de la roda és quan marquem el que seria la pulsació rítmica.
0: Seria com el tic-tac del rellotge,
1: sí,
0: no?
1: Una mica
0: cosa així, o el batec del cor.
1: Sí, però gestualment ens imaginem els directors antics no? que feien aquella roda, sobretot en el món dels seminaris i així, que van dirigien cants religiosos. Llavors ell parla d'això. Llavors ell descriu que hi ha dues parts. El golpe, que és a la part de baix, i el levantado, que és quan arribem a dalt. Per això la forma aquesta com de circunferència. Llavors diu, per explicar la regularitat de la pulsació, deia que el compàs s'ha de portar amb la mateixa constància i naturalitat que la pulsació del cor o de les artèries de l'ésser humà. I, o bé també fins i tot com els passos d'un home que camina, d'una persona vol dir, que camina a ritme regular. Ni muy a priesa, ni muy espacio. Això... citat en castellà del segle XVI. Llavors, errors. Cal evitar fer un moviment imprecís o bé de manera excessivament violenta, perquè diu que pot treure elegància i precisió a l'hora de marcar el tactus. Llavors, jo us proposo, per practicar, marquem el tactus amb un tordion. Tordion és una dansa alta del segle XVI. Aquesta és la versió cantada que ens proposa l'Esperion 21 de Jordi Savall. És aquell famós tordion que diu allò de... quan jo vec vi claret, quan je vois de ben claret, a mi tu tourne, tourne, tourne, tourne.

0: Estem sentint aquest, el conjunt Hesperion 21, dirigit per Jordi Savall.
1: Rosa, que Jordi Savall serà aquest estudi l'última setmana del programa.
0: Exactament. Apunteu-vos-ho tots a l'agenda. Serà una cita fantàstica. Interpretant aquest cèlebre Turdion i anònim del segle XVI. I el Xavier Montagut ens dirà què estan dient. Què estan dient? Perquè tu tens claríssim. A veure.
1: Mireu.
0: A veure.
1: La lletra diu, quan bec vi claret, amics, tot gira. Gira, gira, gira. Així que era ara bec, Anjou o Arbois. Cantem i beguem. Fem la guerra per aquesta ampolla. Mentrestant, el Tactus també anava girant.
2: Sí, efectivament.
0: Molt bé.
2: Xavier, que de fet la idea no era el vi, que era el Tactus.
0: Clar. Exactament.
2: En què estaves pensant ja?

0: Home, amb una peça, quan bec vi claret...
1: Sí. Es veu que puja més el vi claret que el vi d'Anjou o d'Arbois. Eh?
0: Exacte.
2: O sigui, sí, sí.
1: Prenem nota.
0: Joan, de fet, aquí encara no existia aquest concepte d'allegros i adagios.
1: No. Aquí la manera d'entendre el tempo era molt curiosa, perquè tu, en un sol tactus, hi podies posar més o menys notes. Mm. I si posaves més notes, sonava més ràpid. I si n'hi posaves menys, sonava més lent. I és a partir d'aquí que 100 anys després, doncs, la cosa va canviar. Per això ens ho deixem per un altre programa. Llavors, aquí voldria fer una petita reflexió, que és, clar, nosaltres diem ritme i sempre ja per defecte associem el que estem sentint, un ritme regular. És a dir, que sigui ràpid, sigui lent, però sempre regular, pam, pam, pam. I quan ja no és regular, ja no... Que ens costa parlar de ritme, però també és ritme. És a dir, que de cop nosaltres intentem marcar un ritme que no és regular, que no és una roda que definíem ara, aquest tacte, però els compositors, sobretot a mesura que ha anat avançant la història de la música, han fet un tractament cada vegada més sofisticat del ritme. Si no, proveu d'escoltar aquest exemple que sentim ara, que l'identificareu de seguida, i proveu de portar el tactus, a veure si us en sortiu.

0: Joan. Déu-n'hi-do. Escolta, abans anunciem, l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Bernard Haitink, està interpretant aquest fragment de la dansa del sacrifici del ballet La consagració de la primavera de l'Igor Stravinsky. Jo no puc deixar de pensar i d'imaginar-me la cara del teòric del segle XVI, el Tomàs de Santa Maria, sentint aquest fragment del 1913.
1: El cor que deia que havia de cop entra en taquicàrdia.
2: De batagar, no? Exacte.
0: Clar, clar, realment...
1: Llavors, esclar, això ja és una mena de ritme irregular que fa doncs, que la música vagi cap un costat i cap un altre. Però després, a mesura que anem entrant en el segle XX, cada cop la cosa es torna més complexa. Mm-hmm. Llavors ja entrem en el món de les polirítmies. És a dir, que Stravinsky també ho fa servir, barrejar fragments sobreposats sí. amb ritmes diferents. Hi ha compositors que ho fan molt sovint. Per exemple, Gheorghe Ligeti és un expert en aquestes coses.

0: És el pianista Joan Pierre Laurent Aimard que està interpretant l'estudi per a piano número 1 de George Ligeti. És el que deies, no? Sembla que estiguin desacompassats, que un vagi darrere l'altre,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: Gairebé com si estiguessin perseguint, no?
1: Té un punt robòtic, no? És a dir, no, ens costa molt... Va, diguem, l'explicació més ràpida seria intenteu ballar això, no? És a dir, és complex.
0: És molt mecànic, no?
1: És complex, però precisament aquí està la gràcia, no? Cada cop ens fa pensar i pensar ens fa entendre. I llavors aquí està la gràcia d'aquestes músiques. Ens agradaran més o menys, però com a mínim hi ha tot un treball del compositor i, òbviament...
0: De l'intèrpret.
1: De l'Aimard, que aquí està fent un treball artesanal
2: increïble.
1: Brutal. Sí, sí.
0: I en què et vols acomiadar?
1: Mira, m'acomiadaré parlant dels ritmes d'amalgama, que ja és una cosa no tan complexa. Ritme d'amalgama, amalgama és la paraula que fem servir en música per parlar de ritmes que no són regulars. És a dir, quan tu fas un ritme regular és 3x4. Pum, pam, pam, pum, pam, pam, pum, pam. O ritme binari, pum, pam, pum, pam. Doncs aquí no, aquí podíem agafar un ritme de 5x4. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. I això ho trobem molt fins i tot en la música popular. Els bascos tenen un ritme característic que és molt habitual, que és el ritme del zorzico, que està escrit a 5x4 i el trobaríem amb més

0: expressions populars. Hi ha un Zorzico que és especialment conegut perquè l'havien cantat tots els grans tenors de fa unes dècades, com el Plácido Domingo, que és el Maite Chumia, que llavors aquí la gràcia és que anireu sentint com pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, i com que bé, estem amb dates de Sant Fermines i aquestes coses que ens porten cap a la cultura d'Euskadi i de l'Euskal Herria, no? De tota la cultura basca, doncs mira, quedarà així com ad hoc a les dates.
1: Quedarà molt bé.
0: Ens retrobem demà 9:15.
2: Aquí t'esperem.
0: Fantàstic.
1: Adéu, Joan.
0: Gràcies.
1: Que vagi molt bé, gràcies.

0: L'estiu sona a Catalunya Música. Tots els matins del món, versió estiu.
1: En Joan Vives ens ha deixat rosa...
2: Ens ha deixat ben despentinats.
1: Exacte,
2: perquè
1: no?
2: Anàvem perquè anàvem fent els moviments...
1: Jo he intentat ballar aquesta peça però de Ligeti, però no hi ha hagut manera, eh?
2: Entre pulsacions i pulsacions hem quedat desfets, però vaja.
1: Intentarem recomposar-nos quan és exactament 9:45 del matí i continuem.
0: El concert del dia amb Eulàlia Benito.
2: Eulàlia, estem encantats que siguis aquí amb nosaltres una altra vegada. Benvinguda.
3: I jo també, moltes gràcies.
1: Bon dia, Eulàlia.
3: Bon dia.
2: El concert d'avui té un títol que ens porta al barroc francès, als gustos reunits, es diu, i a François Couperin.
3: Mira, un títol que concentra dues propostes. D'una banda, el contingut musical amb obres relacionades amb aquest títol i, de l'altra, la trobada entre dos músics. Us ho explico de seguida. Primer us recordo que aquest concert l'emetrem a les 4 de la tarda. I és el que el va enregistrar Radio França el febrer de l'any passat. És un concert amb obres no de Couperin, però sí de dos coetanis, Jean-Baptiste Senayer i Jean-Marie Leclerc. Aquest programa proposa recórrer un moment clau de la història de la música. Ens centrem en un instrument, el violí, i ens situem a la França de principis del segle XVIII, moment en què dues tradicions estètiques s'observen, es confronten i es fonen. La francesa, marcada per la dansa, l'elegància i el refinament, i la italiana, centrada en el cant, en la llibertat expressiva i en el virtuosisme. Els músics francesos del segle de les llums apreciaven la singularitat de la música italiana i absorbien l'encant i la naturalitat de la música dels seus veïns. Aquesta trobada d'estils és la que el segle XVIII va inspirar a Couperin el concepte dels gustos reunits.
1: I aquest títol, Els gustos reunits, fa referència també a la trobada entre els dos músics?
3: Exacte. Aquest programa pren forma a través d'una trobada entre dues generacions de músics. Mig segle separa els dos intèrprets que han dissenyat aquest programa i que sentirem de seguida. William Christie i Théotime Langlois de Soir. El clavecinista i fundador de Les Arts Florissants, William Christie, ha estat una figura clau en la renovació del moviment barroc. I el jove violinista Théotime Langlois de Soir és un dels seus hereus més brillants. I aquí, en aquest concert, amb complicitat i rigor, donen vida a aquest repertori centrat, sobretot, en dos músics francesos oblidats, Jean-Baptiste Senayer i Jean-Marie Leclerc. I, si us sembla, sentim com sona tot plegat.

Comencem amb el primer, Jean-Baptiste Senayer, autor d'una sèrie de sonates que il·lustren perfectament l'ideal dels gustos reunits de Couperin, una escriptura que combina la noble simplicitat melòdica francesa amb una harmonia i un virtuosisme clarament italians.

0: Doncs aquesta música se t'emporta, diria Xavier, completament, eh?
1: No, no, exactament. És que quan l'Eulàlia ha presentat el concert, jo pensava, escolta'm, això no m'ho he de perdre, perquè, clar, el mestre William Christie, el violinista, les peces, aquests compositors no coneguts, això és una descoberta, eh? I aquesta alenada fresca, eh?
0: Fresquíssima, diria jo.
1: Que convé per aquest temps.
0: I tant que convé. Théotime, Langlois, Dessoir i William Christie en aquesta sonata de Jean-Baptiste Senellé, elegància francesa i virtuosisme italià, Eulàlia.
2: Els gustos reunits. Som a principis del segle XVIII, i us ho deia, eh? Mm-hmm. Quan la moda italiana captiva ràpidament el públic francès. Les sonates de Corelli van fer gires per tota Europa i ja el 1724 François Couperin va compondre aquestes 10 suites recopilades sota el títol de Nouveau Concert, que també les coneixem amb el nom dels Gustos Reunits. És un barreja aquests estils italians i francesos. I amb aquest esperit de fraternitat franco-italiana, el compositor Jean-Marie Senellé crea aquesta agradable barreja entre la melodia natural, noble i elegant de la música francesa amb l'harmonia sàvia i brillant de la música italiana. És el que sentíem en aquest fragment de sonata. I una altra estrella del violí, Jean-Marie Leclerc, segurament una mica més conegut, en tot cas s'ha interpretat més. Aquest és també una altra figura del que Couperin anomenava els gustos reunits. Tot i que la seva música està marcada per la influència italiana, continua sent clarament francesa en la seva expressió refinada i en el seu caràcter més, diríem, més ballat que cantat.

0: Ja ho pot ben dir el títol, Eulàlia, de Els gustos reunits, perquè és un gust sentir aquesta música que ens interpreta el violinista Teotim Langlois de Suart i el prestigiós clavecinista William Christie, que recuperen l'obra de dos músics francesos, ens deies, oblidats, Senellé i Leclerc, i alhora fan una trobada entre dues generacions. Abans ens has dit que es porten mig segle.
1: 50 anys, sí senyor. En només 28 anys, aquest jove prodigi del violí barroc, Teotim Langlois de Suart, aporta intel·ligència i entusiasme. I el fundador de Les Arts Florissants, que va transformar o va contribuir a transformar el moviment barroc cap als anys 80, hi posa l'experiència, i ja veieu que el resultat és formidable.
0: Sublim,
1: eh?
0: És sublim.
2: Fantàstic, realment.
1: I encara, mira, el 2021 van gravar un àlbum que es diu justament Generacions, i està dedicat a aquestes dues figures, aquestes figures clau del violí francès de principis del segle XVIII, Senellé i Leclerc. Es veu que després d'aquesta experiència, expliquen que William Christie, que ja té més de 80 anys, va dir que se sentia rejuvenit.
0: I qui no?
2: Home, i tant.
1: Al costat d'aquest violinista tan fantàstic, però alhora tan jove, no? I, en fi, que per molts anys pugui continuar fent música. I que no sigui gràcies a la música, que està tan en forma.
0: Exacte. Segurament que és així,
1: I ara, si us sembla, tornem a Senellé amb un fragment de la sonata en mi menor, opus 4, número 5, que mostra una evolució cap a un llenguatge més virtuosístic, on notem, per tant, la influència de Vivaldi, tot i que l'elegància melòdica manté l'obra encara arrelada a la tradició francesa.

0: Doncs a mi em sembla que podem afirmar que l'amor per la música barroca francesa de Théotime Lenglart de Suart i William Christie és el que impulsa aquest concert que sentirem avui a les 4 de la tarda. A més de Senellier i Leclerc, Eulàlia, tocaran altres compositors?
1: Sí, i hi ha un Händel a l'inici, que sí, tot i que era alemany, també va assimilar l'estil italià, seguint el model, entre d'altres, de Corelli, sí, i al final el plat fort del programa, que és el que estem sentint, la sonata La Folia, on Corelli desplega tot el ventall expressiu i tècnic del violí.
2: Ens deies, doncs, que a les 4 de la tarda, malgrat aquesta calor, tindrem aquesta
1: serenor d'aire fresc.
2: Exacte, eh? Amb aquesta música barroca que acabarà amb aquest Corelli fantàstic. Escolta, Eulàlia, gràcies per portar-nos aquesta perla musical barroca i t'esperem, si no vaig mal entès, dilluns de la setmana que ve.
1: Així és.
2: Molt bé.
1: Molt bé, gràcies.
2: Gràcies,
1: bon dia. Adéu.

0: Són 3:15 del matí i a Barcelona tenim 32 graus, però potser la temperatura baixarà amb la clàssica quilòmetre zero.
1: Clàssica quilòmetre zero, amb Alba Quinquillà.
2: Alba, bon dia.
3: Bon dia.
2: I benvinguda.
3: Moltes gràcies. No sé si aconseguiré baixar els graus.
0: Baixarem els graus o no.
3: Jo ho intentaré, però no sé.
0: Que hem d'intentar que no pugi més la temperatura, perquè déu-n'hi-do.
3: Totalment, totalment.
2: Alba, què hi trobem en aquesta nova secció que estrenem ara mateix?
3: Ara mateix, doncs, una secció en què recorrerem bona part del país,
2: sí,
3: a través dels festivals de música clàssica, de petit format, podríem dir, escampats per alguns dels racons més màgics de Catalunya. Petites perles que durant uns dies converteixen aquests indrets en capitals culturals, festivals que ofereixen concerts molt suggerents, amb intèrprets de primer nivell, i programes que sovint s'allunyen dels repertoris més habituals.
0: És que a Catalunya tenim grans festivals, però també en tenim de mitjans i de petits. I jo diria que tots amb molta qualitat. Què ens portes aquest matí?
3: Doncs mira, comencem amb dos festivals de música clàssica que, curiosament, enguany celebren 15 anys. O potser no és tanta casualitat, perquè, clar, és que el fet que es tracti de dues iniciatives que ja estan consolidades ens parla d'entrada de la seva bona rebuda entre el públic, però també, sens dubte, de la seva qualitat, com ens deies abans, Rosa. A més, tots dos són a la província de Lleida, una part del país que sembla que a l'estiu quedi més aturada que d'altres.
2: No sembla, és que pràcticament queda aturada, però no d'activitat musical, eh?
3: Exacte, perquè aquests projectes ens demostren que aquesta idea no és del tot certa.
2: Però no, casualment, dues propostes

0: costes de les Terres de Lleida, que és d'on ets tu.
1: Sí,
2: la veritat passat, és que sí, què ha passat, a veure?
0: I fas bé per reivindicar-les.
1: Sí, però he de dir que no els he escollit per la meva connexió lleidatana només, sinó perquè les experiències que ofereixen i per la qualitat que s'hi poden trobar, doncs, fan que valgui la pena parlar-ne, no? I si us sembla, us ho demostro de seguida. Comencem, doncs, pel Garrigues Guitar Fest Emili Pujol.

Doncs el 4 de juliol al 23 d'agost, el Garrigues Guitar Fest converteix les Garrigues, i aquest cop per primera vegada a la ciutat de Lleida, en un gran escenari dedicat a la guitarra. Un festival en què podrem gaudir de concerts amb un denominador comú, tots estan protagonitzats per la guitarra o per algun dels instruments de la seva família. La programació no és curta, de fet es tracta de 22 propostes que ens duran a recórrer bona part de les Garrigues, el Soleràs, la Granadella, les Borges Blanques o el Cogul, entre d'altres, i que ens proposaran gaudir de la guitarra des de perspectives molt diverses. Així doncs, per exemple, trobarem recitals de guitarra sola amb artistes com Pedro Mateo, una de les grans figures internacionals de l'instrument ara mateix, o la japonesa Ayaka Mukayama, guanyadora de la darrera edició del certamen Pujol, que enguany se celebra el 12 de juliol. Però pels amants de la veu també hi haurà propostes com la que presenten, per exemple, la mezzosoprano Marisa Martins i el tiorbista Rafael Bonavita, o Eulàlia Fantova, la veu, Marc de la Linde, la viola de gamba, i el tiorbista Fernan Pizan.

0: Alba, un cartell magnífic i pel que tinc entès, això no és tot.
1: No, perquè, sí, perquè aquest festival també destaca per la varietat de formacions que hi participen, cosa que demostra fins a quin punt la guitarra és un instrument molt versàtil. Així doncs, per exemple, hi trobem la Folia Consort, un ensemble de música antiga que interpretarà un recull de madrigals i peces profanes, el conjunt Cornamúsica, que acompanyats de mandolines, banjos i altres instruments de tradició cèltica oferiran un concert inspirat en el folk irlandès, la Rural Blues Band, un trio especialitzat en blues.
2: La Rural, clar que sí.
1: I tant que sí. I el Cat Klezmer Trio, també, déu-n'hi-do, aquell que fusiona la música Klezmer amb melodies de tradició catalana.
2: Escolta, n'hi ha per triar i remenar de tot tipus, eh?
1: Sí, sí, és que, de fet, aquest és un dels objectius principals del festival, tal com em va explicar el seu director artístic, el Jordi Pizarro, mostrar la dimensió polièdrica de la guitarra.
3: Enguany, el Guitar Fest, tenim bueno, tota classe d'estils que van des de, evidentment, doncs, la guitarra clàssica amb la seva presència i excel·lència, però també el folclor llatinoamericà, música antiga, fins a arribar doncs, al gypsy jazz, al blues rural, o sigui, un seguit d'estils diferents per veure doncs, fins a on arriba doncs, l'instrument de la guitarra.
1: I això encara no és tot, perquè hi ha concerts que tenen un complement extra.
0: Què vols dir, Alba?
1: Doncs que molts concerts van acompanyats d'una activitat paral·lela. Us en diré només alguna per fer-vos una mica de dentetes.
0: A veure.
1: Per exemple, el concert del 8 d'agost del Rural Blues Band, que es fa al Cogul, té vinculada una visita guiada al conjunt rupestre d'aquell municipi, que és el primer conjunt de pintures prehistòriques documentat a Catalunya.
0: Molt bé.
1: Si no hi ha anat mai, val molt la pena veure-ho. I l'endemà, al Mas Blanc i Jovel, el concert del duo Arcanum es complementa amb una visita a la Vinya dels Artistes amb obres de Joan Brossa, Susana Solano o, atenció, Carles Santos i, a més, un tast als vins del Sallent.
2: Avui no sé si sortirem una mica piripis del programa, perquè entre amb el Joan Vives, l'Alba Quinquillà, vaja, no sé què ens espera la segona hora amb això, amb això del vi i els cellers, Però, de fet, Alba, això, vaja, pinta tot molt bé,
1: Sí, sí, sí, sí. I no vaig deixar marxar el Jordi Pizarro sense que em fes una recomanació.
3: Enguany, el Guitar Fest té com a figura central el guitarrista internacional Pedro Mateo, una de les grans figures emergents de la guitarra clàssica, i ens presenta un programa homenatge a la guitarra. Les dues figures fonamentals en aquest enguany és la figura de Manuel de Falla, que fa

el 150 aniversari del seu naixement, i la figura també d'Òscar Esplà, que també va ser molt important en la composició de l'Alicantí, que es compleix el 50 aniversari de la seva mort. I es farà en un marc incomparable com serà l'auditori de la Fundació Orfeo Lleidatà, que és un dels grans escenaris, pensem, per a l'instrument de la guitarra, que amb una sonoritat espectacular.

0: i a micròfon tancat, l'Alba Quinquillà acaba de dir una frase que jo reproduiré pels nostres oients. Diu, aquesta peça l'he posat per ell. Ell és en Xavier Montagut. I el Xavier Montagut ha dit...
1: És que el Preludi a la Traviata ja avança i ens posa una mica en situació de que aquí passarà una cosa molt grossa.
0: Mm-hmm.
1: I ara mireu.

0: Hem quedat tots estabornits.
1: Aquí hi ha una visa.
2: Aquí hi ha una visa, Alba, exacte.
1: Ja, ja,
2: aquí,
1: això
2: aquí...
1: no anirà tan bé.
2: Sí, exacte. Vull dir, sembla que tot va molt bé, però atenció, atenció, Verdi és un mestre.
0: Hem canviat de festival, entenc.
1: Jo diria que sí, la guitarra per aquí no.
3: La guitarra no, aquí no.
1: Us veig molt atents.
3: A veure.
1: Ara ens dirigim a Balaguer, on sí, també des de fa 15 anys se celebra el Juliol de Música i Poesia, una iniciativa que curiosament va sorgir de la mà de quatre amics cantaires i lletraferits.
4: Doncs el Juliol de Música i Poesia de Balaguer va començar fa 15 anys com a iniciativa d'un grup d'amics, entre els quals hi havia Mireia Prats, l'Enrique Arquimbau, i que es van constituir en associació, l'associació Va de Pas, i ells ho van portar durant 13 edicions. La 13a ja ho va agafar llavors la paeria de Balaguer, i al cap d'un any doncs, la continuïtat era incerta, i per contactes personals doncs, Treginart se'n va fer càrrec l'any passat, així una mica de correcuit, però els resultats van ser molt bons i això ens va animar doncs, a continuar aquesta edició i que encarem amb moltes ganes i que siguin per molts anys més.
2: Alba, aquesta veu és reconeixible,
1: et sona, eh?
2: Exacte.
1: És el Roger Padullés, el director artístic d'aquest festival, d'aquest cicle, que, per cert, té un format que és força concís. Són quatre concerts que se celebren cada diumenge de juliol a les 8 del vespre. I, com us podeu imaginar, es tracta de quatre propostes molt cuidades que en aquesta edició es reparteixen en tres espais diferents, tots dins del municipi de Balaguer.
2: Per tant, si cada concert té lloc cada diumenge de juliol, n'hi ha un que ja s'ha fet, oi?
1: Exactament. Una proposta molt original i, per què no dir-ho, 100% lleidatana. Un homenatge al poeta Guillem Viladot, fill d'Agramunt, amb una poesia molt arrelada a la terra, i és un concert que va protagonitzar el Quartet Teixidor amb la participació del rapsó de Xavier Hidalgo, que va posar veu als poemes de Viladot. Una proposta íntima i inspiradora per obrir el festival, ja ho podeu veure.

0: portuguesa Helena Ressorreissau, molt coneguda aquí perquè fa anys que viu a Catalunya, és qui estàvem sentint, acompanyada del guitarrista Bernardo Rambó. Junts presentaran un programa que explora les arrels musicals de la península ibèrica amb música de Falla, de Halfter, d'Enric Granados i del mateix Rambó que ha musicat la poesia del gran Fernando Pessoa. A més, també jugarà un paper important l'espai, ja que el concert se celebrarà a l'església de Santa Maria de les Franqueses, que es troba a 3 quilòmetres de Balaguer, enmig de l'Horta. Un indret molt especial que conserva pràcticament l'únic testimoni de l'antic monestir femení cistercenc que hi havia en aquest indret. I també, en aquesta església, es posarà el punt final al cicle, un espectacle que commemora els 150 anys del naixement de Pau Casals i que a través d'una narració poètica i visual recorrerà la música d'amics, mestres i referents del músic del Vendrell. Amb dramatúrgia d'Ivan Beltran i arranjaments de Jordi Cornudella.
1: Mira.
0: Sí, l'espectacle estarà protagonitzat per l'actor Pau Ferran, que n'assumirà el fil conductor, i per un quartet de la Camerata 21 que interpretarà música de Casals, de Bach, de Granados, de Toldrà i Ravel.
2: I Alba, si no m'equivoco, encara en falta un, oi?
0: Doncs sí, però d'aquest ens n'ha volgut parlar el mateix Roger Padollers.
3: Dos concerts que queden d'aquesta edició del Juliol de Música i Poesia. Dels tres concerts us recomanaria La Traviata de Càmera, que és una versió, una adaptació de l'òpera de Giuseppe Verdi, que, com sabeu, ja és una adaptació de La Dama de les Camèlies d'Alexandre Dumas. I, de fet, aquesta posada en escena vol anar una mica a l'essència de la novel·la, en què doncs, es defuig una mica els cors i l'orquestra, es fa una versió per tres cantants, una actriu i piano, en què s'expliquen doncs, senzillament les relacions personals entre els personatges principals. I podríem dir que és un pot petit en què es condensen les emocions d'aquesta òpera fantàstica.
0: Doncs ja ho sabeu, si aquest estiu us trobeu per les Terres de Lleida o si us ve de gust fer una escapada, que teniu dos grans plans, el Garrigues Guitar Fest, Memorial Emili Pujol, del 4 de juliol al 23 d'agost, i el Juliol de Música i Poesia, els diumenges de juliol a Balaguer.
1: Alba Quinquillar, no hem aconseguit abaixar la temperatura, continuem a 32 graus, però ha estat fantàstic.
0: Moltes gràcies.
2: T'esperem, Alba, dijous de la setmana que ve.
0: Fins dijous.
4: Catalunya Música.

0: Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. T'acompanyem en tot moment, a la platja, a la muntanya o allà on siguis. Amb la millor música, fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis. Tots els matins del món, versió estiu. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
1: Passa un minut de les 10 del matí i continua Tots els matins del món, versió estiu.
2: El magazín musical de Catalunya Música, que us acompanyarà tot aquest mes de juliol. I tot seguit
1: ens acompanyaran dos artistes tarragonins implicats amb el territori, el baríton Àngel Òdena i la soprano Mireia Tarragó.
2: I encaminarem la recta final del programa avui amb en David Guzmán, que ens va prometre abans d'ahir resseguir algunes de les peces musicals basades en obres de Shakespeare, que n'hi ha moltes. Ho complirà?
1: Ho dèiem, a les terres tarragonines ja està en marxa el cicle Líricat. Ho dic bé, Mireia?
3: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
1: Que ja la tenim aquí a l'estudi. Benvinguda, Mireia.
3: Moltes gràcies, bon dia.
1: I avui hi volem posar el focus conversant amb dos dels seus protagonistes. Una d'aquestes protagonistes ja l'hem saludada. Es tracta d'un esdeveniment impulsat per l'Associació Amics del Teatre Líric de Tarragona, una entitat que treballa per apropar l'òpera, la música i la creació artística al territori per posar també en valor el seu patrimoni cultural.
2: I apuntem la proposta més immediata dins del festival, un concert amb l'Orquestra Simfònica de la Universitat Rovira i Virgili demà passat.

0: dissabte a l'Auditori Josep Carreras amb la soprano Mireia Tarragó com a solista. Mm-hmm, és
1: exacte.
0: Així?
1: Sí, i tant, i tant.
2: I també tenim, des dels estudis de Catalunya Ràdio a Tarragona, el baríton Àngel Òdena, artífex del cicle Lírica de Tarragona, com a president d'aquesta associació organitzadora. Bon dia, Àngel.
3: Hola, molt bon dia.

0: De seguida parlarem d'aquest concert de dissabte, però abans ens agradaria recordar, Àngel, que el 26 i 27 de juny vau portar a l'Auditori del Camp de Mar l'òpera Carmen, de Georges Bizet, en el repertori. Tu mateix en el paper d'Escamillo. Quines impressions t'han quedat després d'aquestes funcions? Perquè jo sé que el públic va quedar encantat de la vida.
1: Home, primer de tot era el 26 i 28 de juny, perquè els cantants normalment, si podem tenir un dia per
2: descansar...
1: Un dia de descans
2: s'agraeix, no? Perquè, clar, sí. És un esforç sobrenatural,
1: bé, vegades,
2: no?
1: A vegades no va així i, bueno, i ho has de fer i ja està, no? Però no, en aquest cas intentem tenir aquesta sensibilitat física perquè pugui ser-hi.
2: I més amb aquestes condicions meteorològiques.
1: Bé, sí, també estàvem en aquesta canícula de calor, que sembla ser que no pararà, i la veritat és que les sensacions van ser molt bones, moltíssim. El públic estava contentíssim. Cada any intentem que artísticament, jo és una obsessió que tinc, que artísticament obtinguem un bon nivell o alt nivell i que cada cop vagi a més, i la veritat és que vam estar super, super contents. I penseu que l'espai és un espai que caben quasi 1.750 persones, i omplir-ho costa molt. I, a més, amb l'atreviment que tenim de fer dues funcions. Llavors, la veritat és que molt, molt contents i pensant altres coses i del futur, perquè, com estaves dient, és una cosa del territori, pel territori, però també volem que vingui gent de fora, no? I agafar... A Catalunya costa molt agafar... com quelcom de referència que sigui de Barcelona en avall.
2: Àngel, et sents una mica un heroi per organitzar... Clar. Home, ja t'ho dic jo. Jo crec que hi ha un acte d'heroïcitat, perquè és el tercer any, no?, que portes...
1: No, què va. Aquest ha sigut, t'explico, aquest ha
2: Digues.
1: Sigut el cinquè any, el que passa que el primer any, diguem-ne, que va ser tirat endavant des del propi Ajuntament.
2: D'acord.
1: Però després vam crear una associació per poder-ho... perquè pogués funcionar.
2: Sí.
1: I perquè des de l'Ajuntament mateix era complicat i llavors, bé, doncs a través de l'associació, aquest ha estat el quart any, però en total ha sigut el cinquè any.
2: O sigui, cinc anys organitzant una producció d'òpera representada a l'aire lliure a l'estiu, que això, aquest any, és l'únic lloc on es farà, no?
1: Sí, la veritat és que...
2: On s'haurà fet.
1: Sí, saps que abans hi havia... No, i encara existeix el Festival de Perelada.
2: Exacte.
1: I... Que passa que per motius d'infraestructura, crec, no ho conec gaire. La
2: ja t'ho dic jo, l'escenari no el tenen i per això no fan allò, òperes representades.
1: Ja, i per això et dic que crec que a nivell català, evidentment, la temporada del Liceu continua,
2: sí.
1: El grec crec que han fet alguna cosa, però no d'òpera d'aquest tan tradicional. O...
2: Exacte.
1: I sí, és l'únic lloc a Catalunya i una mica... Ens agrada dir-ho i vendre-ho així, no? Perquè a més és la veritat.
0: Però, Àngel, fes-nos unes pinzellades sobre les característiques de l'Auditori del Camp de Mar i què és el que fa tan especial, començant, per exemple, per l'acústica.
1: Sí, a veure, primer de tot el fa especial perquè darrere tens com a escenografia principal les muralles romanes, no?, que tenen més de 2.000 anys. I això ja d'entrada ho fa superespecial i que crec que hem de ser conscients la gent de Tarragona i de Catalunya que és un espai únic i que pocs n'hi ha a Europa així. Després hi van col·locar una carpa fa uns anys,
0: sí.
1: precisament per si feia, si plovia i per motius meteorològics no es pogués fer l'actuació, doncs que es pugui fer, a no ser que hi hagi un gran vendaval, etcètera, etcètera, que llavors ja costa, perquè la carpa tapa però no... Diguem-ne, no ho cobreix tot, d'acord? I després, acústicament, té un... Doncs jo crec que ha sigut de rebot, però van canviar també el terra, perquè hi van fer quelcom d'això dels Jocs del Mediterrani, i van canviar el terra, ho van fer diferent, el que és l'escenari i el fosso que existeix real per orquestra, ho van fer diferent, i la veritat és que ha aconseguit una acústica que és única. Vull dir, és una acústica que millor que qualsevol teatre d'òpera o d'auditori, sincerament. És una acústica molt bona i tothom s'hi sent super a gust.

0: Doncs, si us sembla bé, Àngel i Mireia, parlem del concert de dissabte que ve dins d'aquest cicle amb l'Orquestra Simfònica de la Universitat Rovira i Virgili, dirigida per Miquel Massana i Mireia Tarragó, tu com a solista, no? El programa porta el títol Oiseau Rebel, fent referència de nou a Carmen.
1: Exacte.
0: I per començar, Mireia, què ens pots explicar del programa que interpretaràs en aquest concert de dissabte?
1: Doncs ens vam reunir amb el Miquel i volíem pensar un fil conductor que tingués una mica de sentit, no?
0: Sí.
1: Sempre ens agrada com fer concerts amb una mica de fil conductor. I sí que teníem clar que volíem triar així una mica repertori variat. I aleshores se'ns va acudir la idea de, com que s'havia fet l'òpera Carmen al Camp de Mart, doncs agafar el recorregut emocional del personatge de Carmen i intentar, amb altres àrees de zarzuela i òpera, fer un recorregut emocional similar, no? Que és bastant complicat.
0: I tant.
1: Però ens va semblar una idea. D'entrada ens va semblar una idea molt bona.
0: No, la idea és molt bona.
1: I aleshores, doncs això, vam com dividir-ho en quatre parts, en els quals l'orquestra sí que tocarà fragments de l'òpera Carmen, no? L'orquestra començarà amb el preludi i després, entre cada part, hi haurà els tres entreactes que hi ha abans de cada acte de Carmen, no? I llavors això serà com el fil que lligarà, diguéssim, amb l'òpera Carmen. Mentrestant, jo cantaré àries de zarzuela i òpera, que, evidentment, els textos parlen d'altres personatges i altres situacions. El que passa és que les emocions, doncs, poden arribar a ser similars, no? I aquest és el viatge emocional que teníem ganes de fer.
0: I una de les peces que cantaràs és aquesta?

0: Mireia, què és això?
1: Això és, això és una cançó de Granados, sí, que vam interpretar amb el Marc Serra el recital que vam fer al Petit Palau el dia 10 d'abril sobre, bueno, una exposició que estaven fent de pintura francesa. Però l'he posat perquè lliga una mica amb que el primer petit acte del nostre concert hi haurà dues cançons de Zarzuela que són molt canalla, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè volíem representar una mica, doncs, aquesta Carmen que... Bueno, pues que era una dona lliure que...

0: i com ho fan en altres àmbits, també en l'àmbit musical líric, no? Llavors, també fem un curs de cant, fem un curs que al final és com un curs que el concert és un concurs, d'acord? I ho fem el curs és a Vilaseca, aquest concert el fem a la Canonja, i llavors volíem ampliar una mica més això, no? I la idea va ser, ostres, sempre amb gent jove, una orquestra de gent jove que hi ha aquí, dirigida per un extraordinari director com és el Miquel Massana, doncs és l'orquestra de la URB.
1: I col·laborador llavors, de Catalunya Música, també,
0: ho sé,
1: eh?
0: Ho sé. El Miquel està a tot arreu.
1: A tot arreu.
0: I llavors, bé, li vaig proposar tant al Miquel com a la Mireia, creia que era un... A part de que la Mireia és un talent extraordinari, que és d'aquí de Tarragona, però és un, vocalment crec i artísticament és un, és, no sé, té moltíssim talent, una veu preciosa, i crec que vaig pensar això i a ells els hi va semblar molt bé fer-ho en l'Auditori Josep Carreras, que a més tenim molt bona relació amb l'auditori, és un auditori que ja s'ha convertit en l'auditori d'aquest territori i que obren les portes a tothom, que sigui amb certa qualitat, evidentment, i bé, vam arribar a un acord i aquesta és la idea i m'agradaria que cada any poder fer un concert amb aquesta orquestra, amb gent jove que participi també en tot aquest projecte, no? Són moltes idees, les que tinc, però després, de moment aquest any s'aporten a terme aquestes i estem, bueno, supercontents de poder fer aquest concert. De fet, s'han esgotat les entrades.
2: Que bé.
0: Sí.
2: Molt bé. I Mireia, del programa d'aquest concert, quina o quines obres destacaries per la seva dificultat?
3: Doncs per la seva dificultat, la Rusalka de Dvořák, perquè estic encara memoritzant el text en txec, però tot va bé.
4: Déu-n'hi-do, en txec,
3: I finalment, l'última ària, que és la Dio del Passato de la Traviata, que, bueno, és la primera vegada que m'hi enfronto, llavors doncs estic allà a tope.
2: Cal conscienciar-se, per fer el paper de Violeta.
3: Sí. Realment és un concert amb un viatge emocional complicat, amb unes àries potents, però també volia explicar que al final estarà acompanyat també d'una part escènica que ens dirigeix l'Òscar Balanyà, que és un actor molt jove de Tarragona, i amb una... Hi haurà unes locucions de la Cristina Artacho, que també havia sigut... Bueno, és trompeta i toca de tant en tant amb l'orquestra de la URB. I l'Òscar ens ha proposat una escenografia que planteja com el recorregut de l'emocional de Carmen a través d'un museu i de quadres. Com si el públic entrés a veure una exposició que es diu Oiseau Rebel,
2: sí.
3: I anem veient quadres que fan el viatge emocional del
2: personatge, no?
3: Sí, llavors, bueno, serà un concert diferent i interessant. I això, no puc convidar ningú més perquè vingui perquè estan esgotades les entrades, però...
2: Home, això dels quadres ara, vull dir, m'has despertat la curiositat, és a dir, el teu personatge, per exemple, s'entrellaçarà amb aquests quadres i hi haurà referències...
3: Exacte, és a dir, hi haurà quadres físics, sí. Que l'Òscar els ha imprimit en Dina U o no sé...
2: Sí.
3: I llavors, de fons, la veu de la Cristina, que serà narrada perquè ella, de fet, treballa a la ràdio, a Tarragona, serà com una espècie de visita guiada per una exposició. I això, llavors aniran passant els quadres que els transportarà ell amunt i avall, i jo, en principi, m'aniré convertint a través de vestuari, i encara no sabem els gests ben bé, però tot es farà. M'aniré convertint en els quadres.
2: Molt bé.
1: Àngel, el Lyricat, a més del concert que estem comentant, també té el programa, que hem dit, el curs i concurs Pau Vidal. Sabem que hi ha dues professores molt especials.
0: Sí, hi ha l'Anna Ullet i la Marta Mateu, que sabeu que són d'aquí, però la Marta està, si no m'equivoco, ara no vull, està de professora de cant al Conservatori del Liceu Superior i a l'ESMUC, i l'Anna Ullet està aquí al Conservatori de Tarragona. La veritat és que estic molt, molt content. No és fàcil portar endavant un curs perquè la gent va molt carregada. És un curs que potser, com tenim la infraestructura que tenim en aquest país, anar i venir cada dia costa molt.
1: Sí, realment.
0: Perquè si la gent viu a Barcelona, doncs hauria d'haver aquesta tranquil·litat de que en una hora poguessis viatjar i tal, però bé, estem en el país que estem. No entraré en aquest tema, em posa molt nerviós. Però bé, estem perquè hem omplert les places, estem molt, molt contents, i després al final té aquest nom perquè, no sé si ho sabeu, que el Pau Vidal va ser un baríton de fa molts anys, tarragoní, però que havia nascut a la Canonja, que la Canonja és un poble que, de fet, està entre Vilaseca i Tarragona, que durant uns anys va ser un barri de Tarragona, però, de fet, ells tenen la seva entitat pròpia, evidentment, i s'han tornat a convertir en poble, i van reconstruir de nou un teatre que és preciós, el Teatre Orfeo Canongí, i llavors allí fem la final, i vam creure, al final de

0: de curs, i vam creure de convertir-ho en un concurs perquè les persones que creiem que estan més preparades, llavors sí que tenen dos concerts remunerats, tant en un teatre petit que hi ha a Tarragona, que és del Serrallo, que és del Port de Tarragona, i dins de la temporada de joventuts musicals. Crec que els premis que podem donar a la gent és que pugui cantar i pugui guanyar-se la vida relativament cantant. I crec que això està molt bé. De fet, aquest any també hem arribat a un acord amb el Col·legi d'Advocats i intentarem que part d'aquesta gent també, perquè volem fer concerts amb un auditori que té el Col·legi d'Advocats, que està prou bé, i també fer un cicle de concerts petit. Tot s'ha de començar modestament, però després per poder-ho tirar endavant. Una mica és això el que estem pretenent. I després, de cara a novembre, si vols, en parlem d'una cosa molt xula, que tant la Mireia com jo estarem allí.
1: Ara en parlarem.

0: Àngel Òdena, quin efecte fa això?
1: Buf, a mi no me'n fa cap.
0: Ai, mare meva, ara no li fa
2: efecte. No em diguis això.
1: No, no m'agrada mai.
2: No?
1: No, escoltar-me no, és horrorós. Però bé, no passa res.
2: Però els oients, d'horrorós res, eh?
1: No, bé, és que m'imagino que ens heu passat tots, eh? Però que tens la facilitat de veure els defectes i de no veure les virtuts. No?
2: Tots els cantants ens ho diuen, eh? La Serena que teníem ahir aquí també se sentia a través dels auriculars i ens ho deia.
0: I feia cara.
2: Sí, feia cara. Sí, més que dir-ho, ho expressava allò amb la cara. Però vaja, escolta, és una delícia. Què és això que estem sentint?
1: Això, si no m'equivoco, ja fa uns anys, això és l'àrea de mort del Don Carlo.
2: Exacte.
1: I crec que és un concert que vaig fer a l'Auditori per la commemorar, no sé quin aniversari era, a la Sala Petita de l'Auditori de Barcelona.
2: Exacte, exacte. És precisament això.
0: Recordem que avui tenim com a convidats la Mireia Tarragó i l'Àngel Òdena i que el pretext d'aquesta conversa és el cicle Líricat. Però també tenim ganes de compartir amb els dos cantants altres projectes que ara mateix els ocupin o propostes de futur que us faci il·lusió explicar-nos.
2: Exacte. I si ens permets l'atreviment, Àngel, estem segur que si una cosa et fa molta il·lusió és, com ens deies abans, seguir amb el teu projecte de programar Òpera al Camp de Mart i segurament que ja tens títols al cap. Oh. I quin serà el del pròxim estiu?
1: La veritat és que fas la pregunta del milion, no? Com es diu. No, perquè una mica això és... Ja sé que sembla estrany, però és així. Cada any és una mica començar des de zero, que no ben bé així, però primer hem d'arribar a un acord amb l'Ajuntament per la cessió de l'espai, per les dates... No és fàcil, després que nosaltres tenim una... Diguem-ne que tenim tres potes econòmicament. Una és les institucions, l'altre són els sponsors privats i l'altre és la taquilla, no?, com a tal. Llavors, primer ens hem d'assegurar que tot això estarà, no?, tant. Exacte, els sponsors... Sí. Llavors, a partir d'aquí, ja, evidentment, el Camp de Mar, en un espai així de gran, segons quins títols no els pots fer, no?, perquè han de ser títols dels més populars, etc, etc, etc. Llavors, què ens en queden? Pues sí, clar, queden, no sé, Cavalleria Rusticana, potser, o Pallassos, Butterfly, Aida, El Trobador, no ho sé. És que no, és una qüestió que ara ens hem de

0: amb tranquil·litat, però sense anar bastant ràpid, d'intentar-ho tancar una mica, i si pogués fer algun pas més endavant, de programar quelcom més durant aquest estiu, l'estiu proper, doncs, la veritat és que millor, no? Però sempre pensa que som una associació sense ànim de lucre, que això està bé perquè aquí no anem a fer negoci, però sí, el que anem a fer és que els diners quadrin i que tothom pugui cobrar, que és la part... A part de la part artística, que és la que més m'omple, la part més, diguem-ne, més xula de tot això és quan veus que els diners que entren tots surten per repartir-ho amb tècnics, amb músics, etcètera, etcètera, no? I això crec que és la manera de crear indústria cultural, no? De donar feina a moltíssima gent per un espai molt curt de temps, cuidau.
1: Exacte.
2: Mireia, però... i quina relació teniu amb l'Àngela Odenaus? Clar, els dos sou tarragonins. Jo no sé si heu cantat mai junts o fet...
3: Sí. De fet, jo he participat tres vegades a les òperes del Camp de Mart, i l'any passat, per exemple, vam fer també l'Àngel i jo junts un recital de sarsuela a Castellvell, a un poble a prop de Reus, i fa un parell d'anys vam estar a Tivissa també fent un recital junts d'òpera, lied, o sigui que tenim molt bona relació, i ara fa dies que no ens veiem, o sigui que ens veurem aviat, passat demà.
2: Sí, ja es treballa bé amb l'Àngel Odenaus, o què?
3: Molt, és fantàstic.
0: Sí, que ho cal dir.
2: No, home, li pregunto perquè
3: home,
2: tu...
3: Home, però clar que sí, home, i poder fer... Jo l'any passat, per exemple, vaig fer Musetta a la Bohème, que es va organitzar, i va ser fantàstic, o sigui, com la germanor que es crea també amb tothom, bueno, sempre en aquests projectes que participa molta gent sempre s'acaba creant com un ambient tan bonic, i jo sempre li dic a l'Àngel que és molt valent de poder fer això i de que tinguem això a Tarragona, i tota la meva gent coneguda del voltant a Tarragona és molt feliç de poder-ho gaudir, o sigui que...
2: Que lliga amb la idea del Xavier Montagut, que li ha dit que era un heroi.
3: Exacte,
2: i ella li diu que és molt
3: valent,
2: més o menys seria aquesta línia, no?
3: Totalment, sí, Àngel, sí.
0: No, bé, no hi estic gaire... Bé, sí, a veure, són il·lusions que un té, i a mi m'agrada molt, el que passa que després, com tota la vida, les coses que t'agraden sempre tenen efectes colaterals, no?, com se'n diu, i hi ha parts, a veure, les administratives, etc, que són més farragoses, no?, però bé, s'ha de fer per poder tenir aquesta part artística més, diguem-ne, més agradable i més bonica, no?
1: Mireia, aquest estiu com es presenta? És a dir, a banda del concert de dissabte que ve, que recordem-ho, no hi ha entrades, és a dir, que això... Vull dir, Àngel, et pots apuntar un èxit més. Vull dir que...
0: Sí, la veritat és que per motius administratius, etcètera, ha hagut de fer taquilla inversa, que està molt bé. A mi no m'agraden aquestes coses, bàsicament, perquè hi ha gent, per un fet, hi ha gent que es pot quedar amb l'entrada i després no venir, no? Mm. I aquestes coses són una mica... Però era per un motiu administratiu de l'auditori, etcètera. No, ara no cal entrar-hi. Però espero que tothom que hagi reservat l'entrada, doncs,
1: Que vingui,
0: no? Perquè val molt la pena, i que seria trist que algú que volia venir no hagi pogut venir i després hi hagi places lliures, no?
1: El que dèiem, Mireia, quin estiu es presenta?
3: Doncs mira, la setmana que ve estaré al Grec Festival amb l'Orfeo Català fent de solista del Règim de Brahms, al Saló del Tinell, que la veritat és que em fa molta il·lusió, i ara, de fet, tinc el primer assaig d'aquí mitja hora.
1: Posarem un taxi, tranquil·la.
3: I després, amb un concert que em fa moltíssima il·lusió, recital de Lied amb el Wolfram Rieger a la Schubertia de Vilabertran, el 21 d'agost. Encara
2: que
3: queden
2: sí.
3: entrades, per tant, veniu tots.
1: La que vindrà és la Rosa
2: jo
1: Maria.
2: Sí.
3: Ai, fantàstic.
2: Jo tinc a veure. Santi, què més tenim? També faràs, si ho tinc ben apuntat, faràs òpera?
3: Sí, exacte. A partir del setembre estaré a Sabadell amb l'Elisir d'Amore. Per primera vegada estaré a la Fundació Òpera Catalunya fent Janetta. Llavors, també amb moltes ganes, molta il·lusió. Ja hem començat a pensar prova de vestuari, ja m'he reunit amb el director d'escena. O sigui que ja tinc com moltes ganes d'agafar aquest personatge.
1: I en el teu cas, Àngel, a banda d'aquesta feina com a programador organitzador, com a artista, tens algun projecte que ens puguis anunciar?
0: Mira, el que tinc és que fins al 25 d'agost, si no m'equivoco, vacances.
2: Que està molt bé.
1: Que merescudes.
0: Sí, soc una mica un cul inquiet, però sí, ja està bé. I a més aquí, amb aquesta calor que tenim, doncs ja
1: convé.
0: I després no, començarem els assajos que estic en la ida fent la Monarro, del Gran Teatre del Liceu,
1: Molt bé.
0: I allí. Després, entremig, tinc diverses coses. He d'anar a fer el Gato Montés a València.

0: Tinc un concert a piano amb el Miquel Ortega, també, això el mes d'octubre, i dos concerts amb el Miquel Ortega a piano. I després, el mes de novembre, teòricament, no, és així, he d'anar a Montevideo, que fem la Tabernera del Puerto, una producció superxula del Mario Gas. I després, el mes de desembre, tenim una cosa molt bonica, que també hi participa la Mireia Tarragó, que això em fa moltíssima il·lusió, i ja, si voleu, ja en parlarem més endavant, però està tirat endavant per la Camerata 21, que és l'orquestra, sabeu, d'aquí del nostre territori, i que farem una estrena mundial d'una òpera. El títol general és de Gaudí, sobre Gaudí, d'acord? No és una biografia, però que l'ha composat el Miquel Ortega, i bueno, ara m'estic estudiant les parts, i és que és preciosa, és una òpera. La veritat és que ens agradaria molt que tingués molt recorregut aquesta òpera, perquè valdrà molt la pena. Això ho farem a Vilaseca i a Reus, i us convido tots. Això serà a principis de desembre. Si us sembla, ja en parlarem més endavant, però que val molt, molt la pena, perquè la música, no sé si... Bueno, imagino que coneixeu la música del Miquel Ortega.
1: Sí.
0: I és extraordinari el que ha escrit.
1: Quines ganes.
0: Sí.
2: I per acabar, Mireia, jo sé que faràs dues coses més molt, molt importants i molt maques.
3: Mm-hmm. Sí. Estaré repetint una altra vegada el Pessebre de Pau Casals el 15 de desembre, o sigui, després de l'òpera del Miquel Ortega. Tornem a repetir el Pessebre...
1: A pocs dies que se celebri la commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre.
3: Exacte. I el farem amb Edmond Colomer i l'orquestra Schubert-Filharmonia. I després, això, al maig estaré a l'Auditori, debutant per primera vegada amb la Banda Municipal de Barcelona, i farem una versió de la novena de Beethoven.
2: Déu-n'hi-do, no?
3: O sigui que, sí.
1: Quines agendes,
3: es presenta una temporada molt guai.
1: Doncs res, agrair-vos a tots dos que avui ens hagueu acompanyat per presentar-nos les actuacions que teniu programades en el Festival Líricat, a Terres Tarragonines, reivindicar el territori, Àngel, i la feina. Àngel Òdena, baríton, gràcies per haver vingut, i també a la Mireia Tarragó, i
3: gràcies.
1: Molta sort.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bon estiu.
3: Bon estiu.

0: Catalunya Música.
1: El Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Música, paraula i festivals. Compartim l'estiu? Tots els matins del món, versió estiu.
3: Rosa, quina sort tenir artistes d'aquest nivell al país. L'Àngel Òdena, sí, la Mireia Tarragó, la Serena, amb la qual parlàvem ahir, és vaja, un privilegi.
4: I la feina que fan, exacte, que no és només pujar a un escenari i posar-se a cantar, sinó que han de fer moltes vegades d'organitzadors, i això porta molta feina.
3: Amb aquesta entrevista ens hem plantat a 11:15 i continua Tots els matins del món, versió estiu.
2: A l'ombra del Lledoner, amb Raimon Colomer.
4: I Xavier, tornem a estar sota recer d'aquest arbre tan preciós i tan frondós.
3: Exacte, que ja convé amb aquesta calorada. I en Raimon continua deixant-nos notes escrites.
4: Sí, i en aquesta hi ha apuntat. Abans del naixement de l'òpera, el Madrigal era un dels grans laboratoris de l'expressió musical.
3: Luzzasco, Luzzaschi, hi va portar una sensibilitat extraordinària, fent que cada paraula trobés el seu reflex en la música.
4: En aquest repertori, el Concerto Italiano de Rinaldo Alessandrini és tota una referència.

0: És el madrigal A, el meu cruel destí, de Luzzasco Luzzaschi, del concerto italiano de Rinaldo Alessandrini. I, Rosa, veig aquí també una segona nota.
1: Una segona nota que diu: quan Manuel de Falla va escriure el seu concert per clavecí i cinc instruments, el clavecí feia temps que havia desaparegut de les sales de concert. Aquesta obra, escrita en un llenguatge modern que mira alhora cap a la música antiga, va contribuir decisivament a recuperar-ne l'interès durant el segle XX.

0: Era el primer moviment, l'allegro del concert per a clavecí i cinc instruments de Manuel de Falla, amb Lluís Vidal al clavecí i els solistes de l'enyorada orquestra de cambra del Teatre Lliure dirigida, com no, per Josep Pons.
1: Són les 10:40 en directe des de l'estudi 14 de Catalunya Música i continuem tots els matins del món, versió estiu.
2: Temps de música. Temps d'estiu. Tots els matins del món. Versió estiu. Llibres arpegiats, amb David Guzmán.
1: I tornem als arpegis literaris. Abans d'ahir us vam fer un primer repàs d'algunes peces basades en obres de Shakespeare i avui en sentirem algunes més. David Guzmán, benvingut.
3: Gràcies, com esteu?
1: Molt bé. Esperant aquests llibres arpegiats.
3: Sí, ja us ho deia l'altre dia, el repertori és enorme. Avui s'estrena, com sabem, Falstaff al Liceu, que és aquesta tercera incursió de Verdi en una obra de Shakespeare, també amb Arrigo Boito al llibret. Clar, és una òpera que ja ha sonat, que tornarà a sonar, que des d'avui podem escoltar, però, per tant, volia reivindicar un altre Falstaff. Sí. Falstaff, recordeu, és aquest personatge de Shakespeare que apareix a les Alegres Casades de Windsor, però també als dos Enric IV, tràgic i còmic, contracor una mica, no? Però hi ha un Falstaff que va escriure Ralph Vaughan Williams el 1929, també a partir d'aquesta peça, Les Alegres Casades. De fet, Ralph Vaughan Williams ja havia escrit una música incidental per una obra de teatre, una escenificació en aquest cas d'Enric IV, i el que porto és Sir John in Love. Falstaff es diu John Falstaff, que és una òpera en anglès en quatre actes que el que feia era recuperar una mica l'esperit popular de l'època de Shakespeare per abocar aires també del passat, com en una peça famosíssima, una peça orquestral, que aquí escoltarem dirigida per Leonard Bernstein, basada en una melodia tradicional folklòrica, que és aquesta fantasia On Green Leaves.

0: Quina fantasia, David?
1: Sí, sí, és molt bonica, aquest Greensleeves.
0: Exacte, això estem parlant de començaments del segle XX, i ara crec que retrocedirem a meitats del segle XIX, no?, per anar al primer Shakespeare de Verdi.
1: Això mateix, el primer que va escriure, que és Macbeth, que va escriure amb Francesco Maria Piave, també col·laborador, llibretista habitual de la Traviata, sense anar més lluny, i que es va estrenar aquest Macbeth a Florència l'any 1847, i aleshores he triat una àrea també força coneguda, el primer acte, que és el moment en el qual Lady Macbeth li reclama, li demana a Macbeth que accepti la famosa profecia, és a dir, la corona del regnat d'Escòcia, amb aquella aclamació que va dient «Vien i t'afret, t'afanya't, no?» «Vine i accepta la corona, accepta el do», li diu literalment, i que han cantat també algunes de les grans veus de la lírica, com que l'altre dia ja vam escoltar la veu de Maria Callas, avui he decidit convocar una altra gran soprano.
0: Renata Scotto, preferida pels liceistes, tot s'ha de dir,
1: Això mateix.
0: Aquí la tenim.

0: I jo no sé si el Xavier Montagut és més de la Renata Escoto o de la Maria Callas. Ara és el moment de saber-ho.
1: Em poseu entre l'espasa i la paret, eh?
0: Clar.
1: A veure, jo, què hem de dir de la Callas?
0: Hem de dir la resposta. Respon. A veure, què et sembla?
2: Mullet.
1: A mi m'agrada molt la Renata Escoto.
0: Doncs ja ho ha dit.
2: Veus, ja està, ja tenim. Ja confessió feta.
0: I en David Guzmán. Sí.
1: Però sense desmereixer, clar.
0: No, és clar.
1: La gran...
2: No, fa de mal comparar. És el pare o la mare, qui t'estimes més.
0: Bueno, i Guzmán, i tu què?
2: També el mateix.
0: També el mateix?
2: Sí, és veritat. Jo crec que sí. Que Escoto
0: sou liceistes autèntics, vosaltres dos, eh?
2: Pots comptar.
0: Doncs acompanyats de la veu de la Renata Escoto, tornem a la comèdia de fades, tornem al somni d'una nit d'estiu, però des d'una lectura, podríem dir, una mica més contemporània.
2: Exacte. Més actual. Recordeu que El somni és una de les comèdies de Shakespeare, una de les peces més portades en música, ho dèiem l'altre dia, no? I he portat ara una versió, que és la que va fer Benjamin Britten, l'any 60, que és una versió molt especial perquè té uns aires orientals. És un llibret del mateix Britten i de Peter Spears, i és una obra en tres actes que recrea El somni d'estiu, que és tota aquesta comèdia de fades amb aquest onirisme, i recrea tota aquesta ambientació, però amb picades d'ullet a la música asiàtica. Això també és molt interessant, no? És una producció australiana que va dirigir Baz Luhrmann, que és aquest director australià, per exemple, que va fer amb cinema Moulin Rouge, o Romeu i Julieta, o tantes altres pel·lícules. Una producció l'any 93, que el que fa és traslladar l'acció a l'Índia britànica, dominada pels britànics. Per tant, som al final del tercer acte, en Britten, amb el rei i la reina de les fades, Oberon i Titania, amb aquesta peça que es diu Now Until the Break of Day.

0: I David, permetem que ara canviem de gènere i anem als líders, que també s'han ocupat d'assumptes de Shakespeare.
1: Sí, sí, totalment. Per exemple, Strauss escriure 3 cançons d'Ofèlia, aquest personatge tristíssim de Hamlet, no? A partir de Hamlet, molt emotives, i també Brahms, que és el que he portat en aquest cas, amb una sèrie 5 líder, va fer 5 cançons breus per una representació de Hamlet a Praga, en aquest cas l'any 1873, i per tant escoltarem la primera de les cançons, que és el plany d'Ofèlia, preguntant-se com pot saber si el seu és un amor veritable, que es diu Wie erken ich dein Treulieb, i com que són molt breus aquests líder, també he posat la tercera cançó, en aquest cas corresponent a la mort del pare d'Ofèlia.

0: I quines veus ens acompanyen avui?
1: Sí.
0: Aquesta era de la Jessie Norman. Esteu contents, eh? Avui.
2: Jo un dia més estic tocant el cel.
1: Sí, és un plaer.
0: A veure, i no ens podem també, David, deixar un dels Shakespeares musicals més celebrats de tots els temps.
1: Qui no ha vibrat amb West Side Story?
0: Ah.
1: No?
2: En qualsevol... Jo me l'esperava, eh?
1: Sí, home, és important. Sobretot perquè, com sabeu, Bernstein va fer una jugada molt... Un cop més estem en Romeu i Julieta.
2: Sí.
1: Va fer una jugada molt interessant, que és compondre tota aquesta meravella de música amb tota la instrumentació típica de Broadway, i molts més anys més tard, l'any 84, també el mateix Bernstein va adaptar-ho en una versió més operística, amb un enregistrament històric, amb disputa inclosa entre Josep Carreras i Kitty Kanawha, en aquest cas. I el que he triat, la peça que escoltarem, és una de les escenes més famoses i estimades a West Side Story, que és el famosíssim Tonight, escena del balcó.

0: David Guzmán, ens retrobarem dilluns vinent.
1: I tant.
0: Amb perfecte. Els teus llibres apreciats.
1: Llarga sí. vida, Shakespeare.
2: Exacte. Que la té.
1: I tant, i tant.

0: Aquestes dues hores, Rosa, passen volant, però demà tornarem a ser aquí acompanyats per...
1: Per una de les joves sopranos del país que segurament recordarà aquest any 2026 com excepcional, Elionor Martínez.
0: El va començar aquest 2026 guanyant ni més ni menys que 10 premis al concurs de cant Tenor Vinyes. I la seva carrera, la d'Elionor Martínez, sembla que no té aturador.
1: Demà li preguntarem al programa que fan possible Pau Blasi al control tècnic, Olga Cardús a la producció i tota la redacció de Catalunya Música. Us hem acompanyat Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
0: I no em vull oblidar també del tècnic que ens ha donat suport des de Tarragona, l'Albert Cots. Ens retrobem demà divendres a les 9 en punt.

Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dijous 9 de juliol, a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la batuta del seu director titular, Ludovic Morló, proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada màgica amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Esther Plana. Aquest dijous, dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja, en directe a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a Berna, a Suïssa, per sentir un concert d'aniversari, els 50 anys del concurs Orfeus, que és un concurs de música de cambra suís que dona suport a joves músics suïssos o músics que han estat vinculats a institucions, a establiments educatius musicals suïssos. Només començar, els dos primers grups són catalans, sentirem el quartet Atenea i el quartet de saxos Keviart i, finalment, un trio fundat a Viena amb músics holandesos. És el trio amb piano Delta, qui interpretarà la nit transfigurada d'Arnold Schoenberg. És com s'acabarà aquest concert, que haurà començat amb el quartet Atenea interpretant l'opus 76, número 1, un dels quartets de Franz Josef Haydn, i després sentirem el quartet de saxos Keviart interpretant Jean-Philippe Rameau i Miquel Urquiza. Aquest és el contingut del concert d'avui, una gravació de la ràdio Suïssa de Parla Alemanya a Basilea del novembre del 2024, un dels concerts que han arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert d'avui el comencem amb un quartet de corda fundat a Barcelona l'any 2019 i que des d'aleshores s'ha convertit en una de les agrupacions catalanes més rellevants actualment. És el quartet Atenea, format per Gil Sisquella i Raül Campos, violins, Bernat Santacana, viola, i Ariadna Gmelich, violoncel. Quatre músics que han estat convidats a actuar per tota Europa en

sales i festivals com el Festival de Lucerna, el Wigmore Hall de Londres, la Bienal de Quartets de Corda de Barcelona o la Schubertiada de Vilabertran, un quartet format a Basilea i també a Barcelona amb el quartet Casals. Estrena molta música nova també, per exemple, obres de Raquel García Tomàs, d'Antoni Ros Marbà o de Mauro Hèrtic, però avui els sentim interpretant un dels quartets de corda de Franz Joseph Haydn, el primer de l'opus 76, el quartet en sol major amb què comencem aquest concert d'avui. Haydn en versió del quartet Atenea, a partir d'ara i a Catalunya Música.

El concert que us oferim avui acaba de començar amb la música de Franz Joseph Haydn, interpretat pel quartet de corda Atenea, fundat a Barcelona el 2019 i integrat per Gil Sisquella i Raül Campos, violins, Bernat Santacana, viola, i Ariadna Schmelich, violoncel. Han interpretat el quartet de corda en sol major, opus 76, número 1, de Franz Joseph Haydn, que és l'inici d'aquest concert d'avui, gravació de la ràdio suïssa de parla alemany a Basilea del novembre del 2024, el concert en què se celebraien els 50 anys del concurs Orfeus, un concurs de cambra que cada any des del 1974 premia conjunts de cambra excepcionals, músics suïssos o bé músics que han estudiat a Suïssa, com és el cas del quartet Atenea, un quartet català que hem tingut ocasió de sentir avui, una de les formacions de cambra més rellevants del panorama actual musical. I a continuació en sentirem uns altres de músics de casa nostra. Són els components del quartet Queviart, els saxofonistes Pere Méndez, Víctor Serra, Robert Seara i Daniel Miguel, que van interpretar música de Jean-Philippe Rameau i de Miquel Urquiza en aquest mateix concert. Són músics que, a més de participar d'aquest 50è aniversari del concurs Orfeus, celebren també els seus 10 anys. El quartet de saxos Queviart va ser fundat el 2014 i al Palau de la Música Catalana hi va celebrar aquests 10 anys. 10 anys en què les seues versions fantàstiques han anat omplint de música les grans sales de concert europees. El quartet Queviart va néixer a l'ESMUC, va guanyar el primer Palau el 2017 i recentment ha estat també Echo Rising Stars. I avui, de moment, el sentim interpretant Jean-Philippe Rameau en un arranjament de la música del compositor del barroc francès, interpretant la suite en mi menor d'aquest compositor del tombant del segle XVII cap al XVIII, que sentirem en versió d'aquest instrument que no va aparèixer fins ben avançat el segle XIX. Per tant, Jean-Philippe Rameau en la versió per a quatre saxos del quartet Queviart.

Esplèndid, com sempre, el quartet de saxos Kebbiart, en aquest cas interpretant música de Jean-Philippe Rameau, un arranjament de la suite en mi menor de les peces per a clavecí del compositor del barroc francès. Música d'aquest compositor del tombant del segle XVII cap al XVIII que forma part d'aquest concert d'avui, en què el quartet de saxos Kebbiart participa ja al concert del 50è aniversari del concurs Orfeus, un concurs que premia conjunts de cambra excepcionals com ho són aquests quatre intèrprets, Pere Méndez, Víctor Serra, Robert Seara i Daniel Miguel, que van continuar la seva actuació i van interpretar música nova, música del bilbaí Miquel Urquiza, nascut l'any 1988. Inspirant-se en Rameau, va compondre Le Perfectabilité traité d'ornement, que ara interpreten en el que va ser l'estrena a Suïssa d'aquesta obra, el quartet de saxos Kebbiart.

Era el quartet de saxos Kevi Art interpretant música de Mikel Urquiza, el compositor de Bilbao nascut l'any 1988 i que, inspirant-se en Jean-Philippe Rameau, va compondre Le Perfectibilité Traité d'Ornement. Música que hem sentit en la versió del quartet de saxos Kevi Art, que van fer l'estrena a Suïssa d'aquesta obra. Una obra que es va estrenar al Palau de la Música Catalana també la tardor del 2024, el moment en què el quartet Kevi Art celebraia els seus 10 anys. Va ser fundat a l'ESMUC el 2014, van guanyar el premi el primer Palau el 2016, recentment han estat Eco Rising Stars i trepitgen amb molta força els escenaris europeus. Són una formació de cambra fantàstica que avui hem tingut ocasió de sentir interpretant Rameau i interpretant Mikel Urquiza. I a continuació sentirem l'últim grup d'aquest concert del 50è aniversari del concurs Orfeus. Sentirem un trio fundat a Viena el 2013 per tres músics holandesos. Són els components del trio amb piano Delta que ara interpreten La nit transfigurada, escrita per a sextet de corda l'any 1899 per Arnold Schönberg. N'hi ha dues versions més d'aquesta obra que va fer el mateix Schönberg, versions per a orquestra de corda del 1917 i el 1943. Però la que us oferim avui és un arranjament de Henk Gittard, nascut l'any 1953. Versió per a trio amb piano de La nit transfigurada, l'opus 4 de Schönberg i en versió del trio amb piano Delta.

0: Eren els components del trio amb piano Delta, un trio fundat a Viena el 2013 per tres músics holandesos. Acaben d'interpretar un arranjament de Henk Gittard de La nit transfigurada, l'opus 4 d'Arnold Schönberg, música escrita l'any 1899 per Schönberg, música per a sextet de corda que Schönberg mateix va convertir en música per a orquestra. N'hi ha dues versions, de l'any 1917 i de l'any 1943. I nosaltres avui hem sentit aquesta versió per a trio amb piano interpretada pel trio amb piano Delta, que ha estat un dels participants al concert d'avui, el concert del 50è aniversari del concert de música de cambra suís Orfeus, un concert que dona suport a joves músics suïssos o músics formats en institucions musicals suïsses. Per exemple, el concert ha començat amb músics catalans, amb el quartet Atenea i amb el quartet de saxos Queviart, i finalment s'ha acabat amb el trio amb piano Delta. Intèrprets excel·lents en aquest concert d'avui que va gravar la ràdio suïssa de parla alemanya a Basilea el novembre del 2024, una gravació feta a Berna i que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest concert us l'ha presentat qui us parle, Montse Aguilera, i com sempre ha estat tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert. Un programa de Catalunya Música. Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
0: Avui, després del concert, us proposem de sentir música de Richard Strauss, el poema simfònic opus 20 que ara interpreta l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan.

Música de Richard Strauss, el poema sinfònic Don Juan, l'Opus 20 en versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmackel, i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona, recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Vibra aquest estiu amb Catalunya Música. Tenim les melodies perfectes per acompanyar-te en tot moment. Comparteix-les i gaudeix-ne. Catalunya Música et connecta.

0: Sabies que l'artista i educador nord-americà Fred Babb deia: "Per a milers de criatures, l'art i la música són la millor addicció, la seva pròpia creativitat."
1: A Catalunya Música tenim Set de Sons.

0: L'art i la música són tan poderosos que esdevenen la nostra pròpia droga, la nostra passió, la nostra via d'expressió i llibertat. Per això és tan important que els infants i joves les puguin experimentar i gaudir des de ben petits. Unir art i educació és una necessitat. Avui, en aquest set de sons, descobrirem un projecte que ha unit els 6 equipaments culturals nacionals de Catalunya per fer-ho una realitat. S'anomena La Cultivadora i en parlarem amb la seva coordinadora, Berta Soler, i les responsables dels serveis educatius del Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música i l'Auditori. A les seccions musicals, un himne ens farà pujar al tren de la llibertat i descobrirem la influència de Niccolò Paganini en la música de Franz Liszt. Si teniu set de sons, comencem.
1: Set de sons. La música que et cuida.
0: Sovint anem tan atrafegats que ens costa parar i trobar moments per respirar i tancar els ulls un moment. Des del Set de Sons us animem a fer-ho gràcies a la música. Avui el nostre moment de calma musical ens el porta aquest Love Theme de la banda sonora que Rachel Portman va crear per a la pel·lícula Benny and June.

0: Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
1: Quan l'art entra a l'aula, arrelen emocions i coneixements que poden transformar. Amb aquesta idea va néixer el 2023 La Cultivadora, un projecte compartit pels grans equipaments culturals del país. Ens ho explica la seva coordinadora, Berta Soler.
2: La Cultivadora és un projecte educatiu i cultural impulsat pels 6 equipaments escènics i musicals nacionals de Catalunya, que això inclou l'Auditori, el Gran Teatre del Liceu, el Mercat de les Flors, el Palau de la Música, el Teatre Lliure i el Teatre Nacional de Catalunya. És una iniciativa que es va crear amb la finalitat de construir ponts entre les arts en viu i la comunitat educativa, i la missió de la Cultivadora és garantir l'accés lliure i universal a la cultura per, sobretot, posar en valor el fet cultural com un dret inalienable de les persones.
1: Una de les grans fortaleses de la Cultivadora és que centralitza tota l'oferta educativa en una única plataforma digital. Concerts, tallers, visites, recursos, tot a l'abast dels docents i adaptat a totes les etapes educatives.
2: Dins la plataforma digital de la Cultivadora podeu trobar de forma centralitzada tota l'oferta educativa dels 6 equipaments escènics i musicals nacionals. Això inclou concerts, espectacles, tallers, postfuncions, visites guiades, recursos digitals per poder aplicar a l'aula, projectes de participació escènica, projectes de llarga durada, formacions per a docents, píndoles formatives digitals i un llarg etcètera que podeu consultar dins l'apartat de recursos o de llavors dins la web de la Cultivadora. I pràcticament totes les activitats educatives que tenim tenen linkats a algun tipus de recurs que permet aprofundir i treballar amb més deteniment tots els continguts que l'espectacle o el concert ens ofereix després d'aquest visionat en viu. Tota l'oferta, tant d'activitats com de recursos, està pensada per tots els nivells educatius, des de I1 fins a l'edat adulta, és a dir, des de l'etapa infantil fins als adults, i la web permet filtrar per aquest nivell educatiu, però també permet altres filtres com diferents tipus de necessitats especials, per preu, per temàtica, per equipament i un llarg etcètera.
1: Entre les propostes més innovadores hi trobem els itineraris, que estableixen ponts entre equipaments musicals i escènics per enriquir l'experiència de l'alumnat.
2: Els itineraris es constitueixen com una proposta concebuda amb la voluntat d'establir un diàleg entre un equipament escènic nacional i un equipament musical nacional, amb la finalitat d'enriquir l'experiència artística de l'alumnat i donar una nova capa de significat i de sentit a través d'un llenguatge artístic diferent. D'aquesta manera, per posar un exemple, l'assistència a un espectacle escènic es complementa després amb un taller de caràcter musical i, per tant, des de la música es dona una nova lectura o una nova capa de significat a l'espectacle d'arts escènics que s'ha visionat anteriorment en un altre equipament. Per posar-vos algun exemple, a aquest curs tenim l'itinerari de Cèl·lules 6, que és un espectacle de dansa que passa al Mercat de les Flors i després es complementa amb un taller que durà a terme el Toni Mira al Palau de la Música Catalana.
1: Els docents també disposen d'un ampli ventall de recursos i materials formatius que els ajuden a preparar i aprofundir les experiències artístiques. Ens ho torna a explicar Berta Soler.
2: A l'apartat de recursos s'inclou una àmplia selecció de materials per enriquir i comprendre en profunditat els diferents espectacles o concerts dels equipaments. Hi ha recursos que van vinculats en una proposta escènica o musical concreta, però també hi ha propostes que són transversals per treballar diferents aspectes de les arts escèniques i musicals. Per posar-vos un exemple, pot hi haver un dossier dedicat a entendre què és l'escenografia o el vestuari i pot hi haver un recurs que vagi lligat concretament amb un espectacle. Per exemple, una web interactiva que ens parli sobre l'espectacle de la cuina de Rossini que es pot veure al Gran Teatre del Liceu. Els recursos abarquen des de dossiers pedagògics fins a webs interactives passant per podcasts o vídeos que ofereixen eines als docents i a l'alumnat per poder-se preparar abans d'assistir a l'espectacle o concert i també per seguir treballant aquesta proposta després d'haver-hi assistit.
1: Per Però la cultivadora vol anar més enllà d'oferir activitats. També aposta per ser un motor de reflexió i formació, donant eines als docents com a agents de canvi i fomentant que els artistes incorporin la mirada pedagògica en les seves creacions.
2: Per això hi ha una voluntat de crear focus groups amb docents i mirar de recollir quines són les seves necessitats, reflexions, suggeriments i alhora veure com la cultivadora pot ajudar-los, no, en el seu camí com a docents i agents transformadors i sobretot per explorar les possibilitats futures que pot tenir la cultivadora més enllà d'aquest espai web. Des de la cultivadora també es vol posar en valor la figura de l'artista pedagog i incidir en aquesta necessitat de formar els artistes des d'aquesta mirada educativa i pedagògica.
1: De fet, en aquesta línia, l'any passat es va posar en marxa la primera formació de llarga durada anomenada Públics Creatius, una experiència que va permetre als docents viure de prop el llenguatge artístic i fins i tot crear un espectacle conjunt.
2: L'any passat es va crear la primera formació de llarga durada anomenada Públics Creatius, en què els docents feien una jornada de formació en llenguatge artístic per acabar creant un espectacle que es va acabar presentant en un dels 6 equipaments escènics i musicals nacionals, en concret al Teatre Nacional de Catalunya. I en aquesta formació també se'ls permetia assistir a 6 espectacles de la programació general dels 6 equipaments escènics nacionals. La idea era que amb l'assistència d'aquest espectacle s'enriquia, no, l'experiència del docent de gaudir de les arts escèniques i musicals en viu i a més se'ls preparava amb una xerrada o conferència prèvia on se'ls donaven les claus per poder entendre i comprendre millor aquell espectacle en què després assistirien de forma conjunta.
1: En aquests 2 primers cursos, la cultivadora ja ha mobilitzat prop de 185.000 participants i més de 1.500 centres educatius, una xifra que confirma l'èxit del projecte i que marca un camí de futur amb més activitats i formacions repartides arreu del territori català. Ho resumeix la seva coordinadora, Berta Soler.
2: Durant el seu primer curs, 23-24, la cultivadora va oferir un total de 142 activitats educatives procedents dels serveis educatius dels 6 equipaments escènics i musicals nacionals. En total, vam aconseguir atreure 184.800 participants procedents de 1.500 centres educatius i es van realitzar un total de 4.000 reserves mitjançant la plataforma. A més, es van posar a disposició de 150 recursos digitals i es va crear la primera jornada de formació per a docents creada de forma conjunta entre els 6 equipaments. El curs 2024-2025 es va consolidar el projecte amb més de 148 activitats i es van oferir més de 10 formacions especialitzades per a docents. De cara al curs 2025-2026, seguirem treballant amb les jornades matinals de formació, però les repartirem pel territori català. Ara mateix tenim confirmades una formació a Lleida, a Berga, a Tremp, a Girona i possiblement també a Tortosa, i la idea és anar-ho replicant als diferents serveis territorials de Catalunya.
1: Amb iniciatives com aquesta, les arts escèniques i musicals no només arriben a les aules, sinó que esdevenen llavor de comunitat, reflexió i futur compartit.
0: Set de sons. Idees musicals per compartir.

0: Catalunya Música.
1: Com hem vist, gràcies a la cultivadora, són molts els infants i mestres que poden gaudir de l'extensa oferta cultural dels 6 equipaments participants. Per a molts d'ells, per exemple, potser és la primera vegada que poden entrar al Gran Teatre del Liceu i gaudir de grans clàssics de l'òpera com aquest Vici d'arte, vici d'amore, de Tosca, de Giacomo Puccini, una composició que trobem, per exemple, en l'espectacle familiar i escolar del Liceu, La Torre dels Somnis.

Un altre dels espectacles familiars i escolars que trobem dins de l'oferta de la Cultivadora és Volem amb Txaikovski, del Palau de la Música Catalana. En aquest cas, els infants poden entrar a l'univers màgic d'aquest autor a través dels fragments musicals del Llac dels Cignes, el Trencanous o la Bella Dorment. Una bona manera d'estimular la imaginació dels més petits. De la suite, ens sentirem aquest quart moviment, Panorama.

I seguim descobrint més propostes educatives que trobem a dins de la plataforma La Cultivadora. Ara sentirem una de les composicions que formen part de l'espectacle de música d'arrel Ulls Clucs de l'Auditori de Barcelona, La Griva, el Tord i el Gall. Per...

0: Tots som família, a Catalunya Música.
1: Avui estem descobrint La Cultivadora, un projecte compartit dels 6 grans equipaments escènics i musicals de Catalunya. L'Auditori, el Gran Teatre del Liceu, el Mercat de les Flors, el Palau de la Música, el Teatre Lliure i el Teatre Nacional de Catalunya. Es tracta d'una plataforma que centralitza tota l'oferta per a escoles i docents, concerts, tallers, visites guiades, itineraris i recursos pedagògics. Però, sobretot, és una manera d'acostar la cultura a l'aula i de fer-la més accessible. Abans hem sentit la seva coordinadora, Berta Soler, i ara volem saber com ho viuen des de dins. Hem parlat amb les responsables dels serveis educatius dels 3 equipaments d'àmbit musical. Marta de l'Olmo, de l'Auditori, Gemma Canadell, del Palau de la Música i Jordina Oriols, del Liceu. Primer de tot, els hem preguntat per què calia crear La Cultivadora.
2: La creació d'un projecte com La Cultivadora era del tot necessari a la comunitat educativa. Ens vam emplaçar a dissenyar-lo i a conceptualitzar-lo amb l'objectiu clar i principal

0: d'intentar donar resposta a tots aquells reclams de la comunitat educativa. I això ho hem fet intentant alinear-nos i reconduir aquesta relació dels 6 equipaments amb tot el cos docent de dues maneres, bàsicament. Una és la concentració dels programes educatius des de la terminologia més àmplia, sí? Els programes educatius dels 6 equipaments concentrats en la plataforma de la cultivadora i, d'altra banda, el disseny i de formació ad hoc pel cos docent i de formació que el que pretén és treballar de manera transversal totes les disciplines.
1: Fa 3 anys, aquestes direccions van veure la necessitat i l'oportunitat que significava sumar esforços i treballar conjuntament. Les responsables dels serveis educatius ens van facilitar la possibilitat de somiar i de portar-ho a terme. Recordo molt bé el dia que ens vam reunir per primera vegada les 6 directores dels serveis educatius per analitzar i explorar reptes. A nivell personal em vaig sentir com si estigués fent una mena de carta als Reis que potser finalment no seria possible. L'objectiu era ambiciós. Havíem d'explorar la possibilitat de crear un projecte juntes, que fos d'àmbit nacional, per tant, que arribéssim a tot el territori català, i que suposés una millora respecte al que cadascuna de nosaltres ja estava fent des del propi equipament.
2: A la plataforma de la cultivadora, els docents poden trobar tot un ventall de propostes dels 6 centres organitzadors amb activitats per a totes les edats i cicles educatius, recursos que acompanyen cada experiència i formacions per aprofundir en la relació entre art i educació. La cultivadora vol ser un instrument útil i complet que respongui a les necessitats de mestres i alumnes. Per altra banda, un dels punts forts de la cultivadora són els itineraris, experiències que combinen més d'una disciplina en una mateixa jornada i que obren noves lectures de l'art.
3: Els itineraris que es poden trobar a la cultivadora per nosaltres tenen un valor molt gran. L'òpera té aquesta dimensió, doncs, multidisciplinar, no?, de molts llenguatges artístics que hi intervenen i, per tant, en aquest cas, poder comptar amb l'expertesa, no?, d'un altre equipament de la cultivadora, més des de l'àmbit del teatre o més des de l'àmbit de la dansa, com pot ser el Teatre Lliure o el Mercat de les Flors, que ens fan una proposta que complementa l'espectacle que han vingut a veure al Liceu, per nosaltres això és una oportunitat molt, molt, molt, molt valuosa.
2: La cultivadora no és només una agenda d'activitats. També vol ser un espai de formació i reflexió per als docents, que esdevenen agents de canvi i transformació dins l'escola.
1: La cultivadora vol que l'acció cultural i l'acció educativa en el nostre àmbit, que és el de la música i de les arts escèniques, es faci de forma coordinada, però sobretot de forma constant. Nosaltres creiem que la cultura i l'educació es retroalimenten i amb aquesta retroalimentació podem transformar, podem millorar el nostre entorn.
2: Després de 2 cursos de funcionament, les responsables coincideixen a valorar molt positivament l'experiència de la cultivadora. Les xifres ho confirmen: més de 140 activitats per curs, prop de 185.000 participants i més de 1.500 centres educatius implicats.
0: L'experiència de la cultivadora fins al moment és positiva, positiva 100%. Els inicis van ser complicats, vam haver d'unificar molts criteris entre 6 equipaments, doncs, cadascun amb la seva pròpia casuística i complexitat, però estic molt satisfeta del resultat, del punt on estem ara mateix i d'haver assolit i aconseguit unificar aquests objectius i treballar en comú i conjuntament per la comunitat educativa. La percepció dels centres educatius respecte a la cultivadora és bona. Hi ha molta feina a fer, sobretot en el tema de la captació d'un gran percentatge de centres educatius de Catalunya, doncs, que per diversos motius no assisteixen a cap dels nostres equipaments, però seguirem treballant, doncs, per poder oferir tots els nostres projectes i recursos i les nostres formacions per tot el cos docent i vetllarem per això.
1: Aquests 3 anys han estat uns anys de molta intensitat. Hem aconseguit moltes fites que a l'inici semblaven impossibles, però la veritat és que ens queda molt camí encara per recórrer. Nosaltres volem seguir sumant esforços, volem seguir compartint experiències

0: experiències. Volem seguir ajudant a la comunitat educativa a transformar la seva realitat a través de la música, les arts escèniques i l'educació. Però, sobretot, volem sumar entre tots.
1: Doncs la valoració que fem de la cultivadora des del Liceu és molt positiva. Primer, perquè des de l'inici hem avançat en pas molt ferm per aconseguir els propòsits, no? Però, sobretot, penso que el que em quedo com a part fonamental de la cultivadora, no, és les sinergies de treball que hem construït amb les responsables dels 6 equipaments.
2: Les veus de Marta de l'Olmo, Gemma Canadell i Jordina Oriols ens recorden que la música, el teatre i la dansa poden

0: poden ser llavor d'aprenentatge i comunitat dins les aules. La cultivadora és un pont entre els equipaments culturals i les escoles i un camí compartit cap a una educació més artística i inclusiva.
1: Tots necessitem la música. Set de sons.
0: Tota l'oferta de la cultivadora, com hem vist, està pensada per aprofitar els continguts artístics de la manera més òptima. Per exemple, què us sembla descobrir la figura de Pablo Picasso a través de la música del seu temps i, a més, fer un taller teatral? Aquí s'hi uneixen moltes coses: pintura, història, música, teatre. És el cas de l'itinerari Picasso, que comença a l'Auditori amb un espectacle musical ben diferent. Una de les composicions que s'hi poden escoltar és aquesta Acròbates, del ballet Parade, amb música d'Eric Satie.

Un altre dels itineraris de la cultivadora és el que sorgeix a partir de l'espectacle escolar del Gran Teatre del Liceu, La cuina de Rossini. En aquest cas, els alumnes primer gaudeixen de l'espectacle i posteriorment van al teatre lliure per descobrir com funciona per dins la maquinària d'un escenari. Tot seguit sentirem aquest Chito Chito, un dels fragments més coneguts de l'òpera La Ventafocs, de Gioachino Rossini.

0: Catalunya Música.
1: Hi ha cançons que són més del que semblen. Aquesta temporada, al Set de Sons, busquem músiques que s'han convertit en himnes. Still Away és un espiritual afroamericà que, a primera vista, parla d'anar-se'n amb Jesús. Però per a les comunitats esclavitzades dels Estats Units, al segle XIX, tenia un altre significat. Era un missatge codificat de fugida. Quan sonava, volia dir que era l'hora d'escapar a través de l'Underground Railroad, una xarxa secreta de camins, cases segures i persones compromeses que ajudaven els esclaus a fugir cap al nord lliure. Avui l'escoltem com a testimoni d'enginy i de coratge, com un cant que va convertir la fe en esperança i l'esperança en llibertat.

0: Com sona casa teva? Regala't música en família amb el set de sons.
1: Situem-nos al París del 1832. En un concert de Niccolò Paganini, el jove pianista Franz Liszt queda absolutament trasbalsat. Quin home, quin violí, quin artista, exclama en sortir de la sala. Aquella experiència li canvia la vida. Decideix que vol portar el piano fins als límits que Paganini havia assolit amb el violí. Des d'aquell dia es proposa ser el Paganini del piano i d'aquesta fascinació neixen els seus famosos estudis d'execució transcendental segons Paganini, on transforma la tècnica endimoniada del violí en puresa i vertigen pianístic. Una mostra clara de com escoltar un músic pot encendre el camí d'un altre. Sentirem aquest caprici número 24 de Niccolò Paganini.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.
1: Precisament, seguirem escoltant el quart dels 6 estudis d'execució transcendental segons Paganini, de Franz Liszt.

0: La set de sons és insaciable.
1: La música i les arts escèniques són eines educatives plenes de poder transformador. Els alumnes que tenen l'oportunitat de gaudir-ne i viure-les en directe creixen en molts sentits, en cultura, en criteri, en creativitat, imaginació, en curiositat. Tant de bo cada dia siguin més els que ho puguin aconseguir. Projectes com La Cultivadora ens ho posen cada cop més fàcil. Acabarem el programa amb un dels fragments musicals que formen part de l'espectacle del Palau de la Música Catalana, Va, Bé, Bra, i Mozart. És el concert número 5 per a clavecí de Johann Sebastian Bach. El sentirem per a piano amb Alicia de la Rocha. Us hem acompanyat Gisela Cot, els controls i vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

Escolta. Què sents? T'agrada? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.

Catalunya Música. Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Moltes salutacions des d'aquí, des de la sintonia de Catalunya Música, on seguiu i seguiu ara amb els habituals del programa, Oriol Pinart, qui us parla, Marta Lanau. Contents d'estar amb vosaltres un dia més en aquest espai dedicat a les músiques del món i ja sabem, i no ens cansem de dir-ho, que l'etiqueta Músiques del Món és un calaix immens i és una manera més o menys simplificada de referir-nos a totes aquelles músiques que, en més o menys mesura, tenen la música d'arrel o popular o tradicional en la seva base, o en el seu material base, si ho podem dir així. Un terreny amplíssim, doncs, que sovint, molt sovint, podríem dir, fa que les distàncies entre continents siguin curtes o que no n'hi hagi de distàncies directament. I sigui com sigui, avui el nostre recorregut particular que uneix continents, us proposem començar-lo pel tàndem que formen Àvia Vital i Homera Vital, l'un especialitzat en la mandolina, l'altre en el contrabaix, tots dos músics formats també i vinculats al món de la clàssica. I aquí es troben, per això l'àlbum es titula A Vital, Mig A Vital, convidant altres músics, alguns vinguts de ben lluny.

Avi i Homer Avital, dos artistes que comparteixen país d'origen i cognom, tot i que no són parents, i un excel·lent elenc de músics que els acompanya. I sense voler caure ni en tòpics ni en frases buides de contingut, sí que, deixeu-nos dir que volem pensar que la música escapa dels conflictes, de la violència i de la baixesa humana més cruel, perquè així és com s'estan visquent moltes coses avui en dia al món, per desgràcia. Per això hem començat justament amb noms israelians, encara que sigui per recordar que en molts moments la música doncs, ha aconseguit coses com acostar cultures, coses que d'una altra manera seria bastant difícil que es realitzessin, perquè per desgràcia doncs, hi ha una part de la humanitat doncs, amb molta baixesa. Sigui com sigui, i com que acostar cultures al final és el que ens encanta reflectir en aquest programa, seguim amb una proposta que acosta Europa i Àfrica, encara que sigui a través de les ones. El violinista britànic Niall Kennedy, el grup polonès Kroke i la cantant belga, però d'orígens egipcis, Natasha Atlas.

La sempre inconfusible veu de Natasha Atlas en una aventura conjunta amb Nigel Kennedy i els nostres admirats Croque, un trio que germana amb molta elegància sonoritats de l'Europa de l'Est, amb tocs de jazz i de música contemporània. Seguim unint continents a través, sobretot, del clarinet, l'instrument del palestí Mohamed Najem, i el títol ja descriu un viatge, de Betlem a Angers.

El bon gust del músic Abel Cela Ocoe atrevint-se en aquest cas a fer relluir la petjada ni més ni menys que de Johann Sebastian Bach. Com molt sabreu, Abel Cela Ocoe és un músic d'origen sud-africà, intèrpret del violoncel, cantant i compositor, que ha unit amb elegància les influències dels seus ancestres amb la música clàssica. Sense anar més lluny, aquest àlbum que acabem de tastar l'ha publicat a través del segell Warner Classics. És un músic que, un cop afincat en una ciutat com Manchester, ha seguit la seva carrera. Aquí, per exemple, doncs, el sentíem al costat de la formació Manchester Collective i altres músics. I si els sons africans d'alguna manera aquí treien el nas, ara mirem una mica cap a la Índia. Una mica cap a l'Índia, amb músics que ja venen de nissagues de grans artistes. Anushka Shankar, al costat d'Alam Khan i Sarati Korwar. Aquí els grans protagonistes són dos instruments hindús per excel·lència, el sitar i el sarod.

Ressonàncies de l'Índia, en aquesta peça on es reuneixen els instruments d'Anushka Shankar i Alam Khan. Anem uns quants quilòmetres, força quilòmetres, hem de dir, cap a l'oest, cap a un lloc com l'Azerbaidjan, un país banyat pel mar Caspi, del qual no se'n parla massa. Totes aquelles antigues zones de l'òrbita soviètica, com sabem, amb una forta influència, per exemple, dels sons aràbics i orientals, si parlem de música. Nosaltres avui, doncs, d'alguna manera ens situem allà, també, en aquest lloc remot, però amb una música tan inspiradora com la de Munish Sharifov, que ha esdevingut una mena d'ambaixador del llegat musical del seu país i que ens porta a través d'instruments com el kamanxé, instrument de corda fregada d'origen persa, segons els seus estudiosos, i també les percussions, doncs, la seva música i tot el seu llegat. I aquí també, en piano. Tres músics que uneixen continents, doncs, i seguim unint l'Orient i l'Occident, o, si més no, escoltant el seu reflex sonor.

I així ens hem posat en el mood, que dirien els anglosaxons, mediterrani, amb una tarantel·la plena d'energia. Els tints mediterranis, però també una mica més orientals, els trobem també al projecte que comparteixen el clarinetista català Oriol Marès i l'especialista de llaüt àrab d'origen sirià, Tal Al-Fayyad.

Oriol Marès, Talal Fayad i companyia dins d'un àlbum anomenat Carrer 52 i seguim amb rítmiques intenses, ara amb el violinista franco-algerià Gil Zapap, reputat i versat músic tant en el món simfònic com en el de la world music, això que anomenem doncs, músiques del món també, que fa anys que s'ha endinsat tant en les sonoritats gypsy com en altres músiques d'arrel.

L'energia i el talent de Gil Zapap, amb això hem seguit acostant continents i també ens hem anat acostant al final del programa, però encara ens queden uns minuts de música que omplirem amb un clàssic entre els clàssics d'Astor Piazzolla, en aquest cas, de la mà del trio Istanbul Ses Kayit. Així hem seguit unint continents un dia més, contentíssims d'haver-vos acompanyat, Oriol Pinart al control del so i qui us ha parlat, Marta Lanau. Esperem retrobar-vos ben aviat. Cuideu-vos molt.

0: Sentíem la cançó I Got Rhythm del musical Girl Crazy de George Gershwin en un arranjament per clarinet i orquestra de John Cameron, que ens interpretaven Sharon Camp, clarinet, i l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Gregor Bill.
1: Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dijous 9 de juliol a les 9 del vespre a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la batuta del seu director titular, Ludovic Morló, proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada màgica amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Esther Plana. Aquest dijous, dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja, en directe a Catalunya Música. Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. T'acompanyem en tot moment, a la platja, a la muntanya o allà on siguis. Amb la millor música, fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Obrim les portes d'un concert titulat Els gustos reunits amb el violinista Théotime Langlois de Suart i el clavecinista William Christie. El programa proposa recórrer una història concentrada del violí barroc a França i a Itàlia entre els segles XVII i XVIII, un moment clau en què dues tradicions estètiques s'observen, es confronten i es fonen. La francesa, marcada per la dansa, l'elegància i el refinament, i la italiana, centrada en el cant, la llibertat expressiva i el virtuosisme. La història revela que els músics francesos del segle de les llums apreciaven la singularitat de la seva música i alhora admiraven i absorbien l'encant i la naturalitat dels seus veïns italians. Aquesta trobada d'estils, que al segle XVIII va inspirar el concepte dels gustos reunits, pren forma a través d'aquesta retrobada entre dues generacions. Mig segle separa William Christie, el fundador de Les Arts Florissants i figura clau en la renovació del moviment barroc, del jove violinista Théotime Langlois de Suart,

un dels seus hereus més brillants. Amb complicitat i rigor donen nova vida a aquest repertori centrat sobretot en dos músics francesos oblidats, Jean-Baptiste Senoyer i Jean-Marie Leclerc. El concert el va enregistrar a Radio França, al seu auditori de París, al febrer del 2025, i ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Obrim el concert amb Georg Friedrich Händel i la seva sonata per violí i baix continu en re major, número de catàleg 371, una de les seves últimes obres de música de cambra, composta el 1750. Tot i que era alemany, Händel havia assimilat profundament l'estil italià després d'una llarga estada a Itàlia, on va conèixer la música de Marcello, els Gabrielli, Carissimi, els Scarlatti o Corelli. I aquesta sonata segueix el model que proposa Corelli de la sonata d'església, amb moviments contrastats. I amb l'eloqüència lírica típica d'aquest gran compositor d'òpera, el violí canta i dialoga amb el baix continu, aquí confiat al clavecí, que improvisa a partir del baix xifrat.

Fins aquí la sonata per violí i baix continu en re major, número de catàleg 371 de Georg Friedrich Händel. Un concert de retrobada impulsat per l'amor per la música barroca francesa de William Christie i Théotime Langlois de Swart. Generacions és el nom de l'àlbum que van gravar el 2021, dedicat a dues figures clau del violí francès a principis del segle XVIII, Senayer i Leclerc. Les sonates de Jean-Baptiste Senayer són una combinació hàbil de moviments de caràcter italians i danses típicament

Theo Tim Langlois de Swart, violí, i William Christie clavecí ens han ofert fragments de la sonata en sol menor opus 1 número 6 de Jean-Baptiste Senayer. I continuem amb Jean-Marie Leclerc, considerat el pare de l'escola francesa del violí. La sonata en la major opus 1 número 5 pertany al seu primer llibre de sonates publicat després del seu pas per Torí. Hi trobem un equilibri molt refinat entre brillantor tècnica i elegància expressiva, sempre amb una atenció especial al caràcter i al moviment, tal com Leclerc exigia explícitament als intèrprets.

És la sonata per violí i continua en la major, opus 1, número 5, de Jean-Marie Leclerc, que hem sentit interpretada per Théotime Langlois de Swart, violí, i William Christie, clavecí. Tornem a l'obra de Sennayer, ara amb extractes de la sonata en do menor, opus 1, número 5, més intensa i expressiva que la que hem sentit abans. La línia del baix, especialment elaborada, revela la profunda familiaritat del compositor amb els mestres italians, mentre que el discurs melòdic manté el refinament francès.

Són fragments de la sonata per violí i baix continu en do menor opus 1, número 5, de Jean-Baptiste Senayer. Amb complicitat i rigor, Théotime Langlois de Swart, violí, i William Christie, clavecí, donen vida a un repertori centrat en dos músics francesos, Jean-Baptiste Senayer i Jean-Marie Leclerc. Un recorregut per la sonata barroca que construeix el discurs musical en un equilibri subtil entre tradició francesa i renovació italiana. Una veritable harmonia de gustos. I ara tornant a l'obra de Leclerc amb una transcripció del segon moviment Gavotta Grazioso de la sonata per dos violins en mi menor, opus 3 de Jean-Marie Leclerc. I tot seguit, sense interrupcions, ens ofereixen la sonata en mi menor, opus 4, número 5, de Senayer, que mostra una evolució cap a un llenguatge més virtuosístic, on la influència de Vivaldi comença a notar-se, tot i que l'elegància melòdica i el constant retorn a la dansa mantenen l'obra fermament arrelada a la tradició francesa.

El violí de Théotime Langlois de Swart i el clavecí de William Christie donen veu a compositors barrocs oblidats com són Jean-Marie Leclerc i Jean-Baptiste Senaillie, de qui hem sentit primer el segon moviment Gavotte de la sonata per dos violins en mi menor opus 3 en una transcripció per violí i clavecí, música de Jean-Marie Leclerc, i després aquesta sonata per violí i continu en mi menor opus 4 número 5 de Jean-Baptiste Senaillie. I a continuació, uns extractes de la sonata en fa major, opus 2, número 2, de Jean-Marie Leclerc. Aquí hi veiem una expressió clara i un virtuosisme més controlat.

Theo Tim Langlois de Swart, violí i William Christie clavecí ens han ofert ara la sonata en fa major opus 2, número 2 de Jean-Marie Leclerc. I ara sí, per acabar, una obra molt més coneguda d'Arcangelo Corelli, el compositor que a través de les seves sonates va contribuir al desenvolupament de la tècnica del violí i va inspirar deixebles com ara Geminiani i Locatelli i els admiradors francesos que ens acompanyen avui. Sentim de Corelli la magnífica sonata La Follia, en re menor opus 5, número 12, un conjunt de 23 variacions sobre un tema antic, les anomenades Folies d'Espanya. Corelli hi desplega tot el ventall expressiu i tècnic del violí, arpegis, passatges lírics, salts de registre, dobles cordes i un virtuosisme sempre al servei del discurs musical.

Excel·lent interpretació de la sonata per violí i baix continu en re menor, La Follia, opus 5, número 12, d'Arcangelo Corelli, a càrrec de Théotime Langlade de Swart, violí, i William Christie, clavecí. El concert s'acaba aquí, però els intèrprets ens ofereixen dos visos, dues mostres més de la sonata francesa i la italiana. Primer, l'Allegro de la sonata en re major, opus 3, número 10, de Jean-Baptiste Senayer, i a continuació, l'Allegro de la sonata en la major, opus 1, número 7, de Francesco Maria Veracini.

Dos visos, l'allegro de la sonata en re major opus 3 número 10 de Jean-Baptiste Senayer i l'allegro de la sonata en la major opus 1 número 7 de Francesco Maria Veracini amb el violinista Théotime Langlois de Swart i el clavecinista William Christie. El programa que ens han ofert, titulat Els gustos reunits, ens mostrava que els músics francesos del segle de les llums apreciaven la singularitat de la seva música i alhora admiraven i absorbien l'encant i la naturalitat dels seus veïns italians. Una trobada d'estils que el segle XVIII va inspirar el concepte dels gustos reunits i que ha pres forma a través d'aquesta retrobada entre dues generacions, la del mestre del clavecí William Christie i la del jove violinista Théotime Langlois de Swart, que ens han redescobert

0: Catalunya Música.
1: Us convidem ara a sentir la música d'un dels grans compositors mexicans, Carlos Chávez, que va viure entre els anys 1899 i 1978 i va ser fundador de l'Orquestra Simfònica de Mèxic, que és l'orquestra que tocarà la peça que ara sentirem, el concert per piano i orquestra. El pianista és Jorge Federico Osorio i el director Carlos Miguel Prieto. Concert per piano i orquestra de Carlos Chávez.

El pianista Jorge Federico Osorio, al costat de l'Orquestra Simfònica Nacional de Mèxic i sota la direcció de Carlos Miguel Prieto, ens ha ofert el concert per piano i orquestra del compositor mexicà Carlos Chávez.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El baix baríton Brinterval arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran lead de Schubert i Schumann, amb tocs de Debussy i Wagner, cançó galesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dijous 9 de juliol, a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la batuta del seu director titular, Ludovic Morló,

0: proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada màgica amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Esther Plana. Aquest dijous, dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja, en directe a Catalunya Música.
1: Escolta. Què sents? Et motiva? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

0: El taller del Lutier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Lutier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia i bona hora. Aquí comença un nou capítol, el número 397 del taller del Lutier, el programa d'instruments musicals de Catalunya Música. Per avui us hem preparat dos grans temes. En primer lloc parlarem d'un instrument que s'ha restaurat fa poc, l'orgue de la Catedral de la Seu d'Urgell. Un instrument amb més de 100 anys d'història que l'organer Alejandro Turanzas ha restaurat a consciència i ha deixat com nou. I la segona part del programa serà per als Enfilalls, la nova secció que comencem avui mateix amb la col·laboració del compositor, director d'orquestra i professor del Conservatori del Liceu, Xavier Pagès Corella. El Xavier, un cop al mes, ens portarà alguna història curiosa relacionada amb el món dels instruments musicals. I s'estrena parlant de la tromba marina. Un cop presentats, separador i comencem.
0: El taller del Lutier. 1001 instruments a Catalunya Música.

0: Sobre nostre hi ha un violinista, sota un altre. A la cambra del costat, un mestre de cant que dona lliçons. I a l'última habitació, la que dona a la nostra, hi ha algú que toca l'oboè. Així resulta divertit compondre. Wolfgang Amadeus Mozart.
1: El 20 de setembre de 2025, l'orgue de la Catedral de Santa Maria d'Urgell, a la Seu d'Urgell, va tornar a sonar després d'un temps d'inactivitat per a ser restaurat. El bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Monsenyor Josep Lluís Serrano, va presidir l'acte de benedicció i, a continuació, Miquel González va fer sonar l'instrument en un concert. L'endemà, Valentí Miserax oferia un segon concert. D'aquest orgue i de les intervencions que se li han dut a terme per poder-lo recuperar, tracta el següent reportatge que us convido a escoltar i que hem pogut fer amb la col·laboració de l'organista Miquel González i de l'organer Òscar Laguna.

0: Miquel González, organista, professor d'orgue al Conservatori de Lleida i impulsor de la restauració de l'orgue de la Catedral de Santa Maria d'Urgell, ens explica abans que res de quan és aquest instrument i qui el va construir.
1: L'orgue aquest és un orgue d'un organer basc que es deia Lope Alberdi Recalde, que era deixeble de l'Aquilino Amezua, que era un gran organer, que es va construir entre el 1919 i 1920. Aquest orgue doncs, es va construir arran de les reformes que es van fer a la catedral d'Urgell, per allà als vols del 1917, més o menys. Es va fer una, podríem dir, una reconstrucció històrica de l'interior de la catedral i de l'exterior també, i llavors es va treure tot el mobiliari que hi havia posterior, que ells van considerar que no era gaire adequat pel romànic, i es va construir un orgue que es va posar a sobre de la porta principal. Es va fer una balconada molt ben treballada, un moble molt ben treballat, i es va inaugurar l'any 1920.
0: L'organer Òscar Laguna ens parla també del constructor d'aquest instrument, Lope Alberdi.
2: Era un organero de origen vasco, nacido en 1869 en un pueblo de Vizcaya, pero que se formó y trabajó como un socio importante, como quizás el jefe de taller de Aquilino Amezua cuando estaba afincado en Barcelona. Y cuando Aquilino se marcha nuevamente a Azpeitia, es Lope Alberdi el que se hace cargo de su taller en Barcelona, bajo ya su propia titularidad, ¿no? Tenía el taller en Paseo de Gracia.
0: Aquest instrument, inaugurat el 1920, es va construir a Catalunya.
2: El órgano se construye en Barcelona. Es un instrumento muy particular a nivel mecánico porque tiene un sistema que para aligerar el peso de las teclas, para que sea ligero, tiene una asistencia neumática, de manera que es mecánico y neumático a la vez.
0: Miraculosament, aquest instrument va sobreviure a la Guerra Civil Espanyola, però va arribar un moment en què era necessària una restauració.
1: Bé, el pas dels anys doncs, va fer que darrerament l'orgue tenia molts problemes i es va prendre la decisió de fer la restauració. Una restauració a càrrec de l'organer Alejandro Turanzas, que és un organer molt competent que està a Bilbao, principalment especialitzat en orgues romàntics o inclús orgues, podríem dir, elèctrics d'aquella època de l'organeria espanyola, que, malgrat que potser no ens agradi organeria espanyola, doncs també té la seva presència dins de l'organeria del país i també s'ha de tenir present. I si hi ha un orgue de l'organeria espanyola, també s'ha de restaurar, com tenen dret tots, no? Llavors aquest senyor va venir i va estar 2 anys de restauració.

0: Abans de la restauració, que permès deixar l'orgue de la catedral de la Seu d'Urgell com a nou, hi va haver altres intervencions.
1: L'orgue es clavava sobreviure a la guerra, no? Però va haver-hi un impàs que era després de la guerra fins als anys 80, que no sabem exactament qui va posar-hi les mans per allà. Jo crec que també hi va posar organeria espanyola, perquè a la mateixa ciutat de la Seu hi ha la capella de la Sagrada Família, una capella molt interessant, moderna,

0: però molt bonica. I llavors, en els anys 60, crec, es va fer una donació d'una de les monges, una família de les monges va donar un orgue, que era d'organeria espanyola. I llavors jo, és una hipòtesi meva, penso que en aquella època, doncs, ja que hi havia aquests d'organeria espanyola a la Seu, doncs devien de passar per l'orgue de la catedral.
1: En Miquel González ens explica què és el que ha fet inevitable la restauració de l'instrument.
0: S'organitzaven concerts, però l'orgue tenia molts problemes, sobretot tenia un problema que era la manca d'aire. Cada cop que posaves molts registres, es desinflava, no? Feia com una baixada de la pressió i no podia continuar així. Llavors va venir aquest, l'Alejandro Turanza, es va fer d'investigador i vam arribar a la conclusió que li faltava una manxa. Hi havia un espai per una manxa. En un altre lloc de la catedral hi havia un conducte, aquest conducte ho va descobrir ell, que pujava cap a un àtic i ara, doncs, una de les aplicacions més importants que ha fet és, doncs, això, és posar-li aquesta manxa. Llavors, l'orgue, esclar, té dos pulmons com Déu mana i té una potència que no te l'acabes.
1: La restauració que ha fet Alejandro Turanzas de l'orgue de la catedral de la Seu ha estat molt exhaustiva.
0: Va agafar l'orgue, el va desmuntar absolutament tot. Se'l va endur al Bilbao. Va estar 2 anys d'una manera molt conscient i molt artesanal, i jo crec que ha deixat un orgue que en tenim per uns quants anys, penso.
1: La restauració d'aquest orgue de 1920 és, sens dubte, una recuperació important, sobretot pel tipus d'instrument que és.
0: I és un digne representant de l'organeria romàntica a Catalunya, cosa que hem de dir que Catalunya està molt mancada precisament d'aquest tipus d'estètica, podríem dir, organera, no? D'òrgans romàntics. I llavors penso que aquest cas serà una recuperació molt important.
1: Arribats a aquest punt, li demano al Miquel González si ens pot explicar una mica més com és un orgue d'estètica romàntica, com el cas d'aquest que ens ocupa, el de la Seu d'Urgell.
0: El que busquen és assemblar-se a l'orquestra. Llavors té registres de 8 peus, té 4s, té moltes llengüetes, té veus humanes, té clarinet, el contrafagot, el fagot, trompeta, oboès, etcètera, etcètera, no? Llavors, tot ell és com una màquina que a vegades et dona la sensació, doncs, que és com una mena d'orquestra. De fet, els compositors de l'època el que busquen és això, no? Que l'orgue s'assembli a l'orquestra. I sí, sí, ja et dic que és un so molt pastós, molt bonic, que embolcalla tota la catedral, i és un instrument que penso que serà un referent.
1: I quin és el repertori ideal per a aquest instrument?
0: Si vols tocar Antonio de Cabezón, no pots tocar. O si vols tocar Buxtehude. Esclar, estèticament no és l'orgue més adequat per tocar això. No? Tu pots tocar, però sonorament no és. Llavors, jo, per mi, penso que és un orgue que pots tocar música del 1860-70 cap aquí. Bach et pot sonar, s'assembla, però sonorament no és el més adequat.
1: Aquest orgue, dissenyat per Lope Alberdi, conté parts que pertanyen a algun orgue anterior.
0: L'orgue major té 3 registres que pertanyen a l'orgue anterior, a l'orgue antic, que és el registre de quinzena, un ple de 4 fileres, una corneta de 5 fileres. Es va aprofitar dels orgues anteriors. Malgrat tot, ells m'han dit, els organers, l'Alejandro Turanzas, l'Òscar, etc., que són registres que estan molt manipulats. Esclar, tenim un segle XIX que és molt llarg i no se sap exactament el que és. El que és clar és que no és de l'Alberdi, aquests 3 registres.
1: Aquest fet ens remet a parlar d'instruments anteriors. Quins orgues va haver a la catedral de la Seu d'Urgell abans d'aquest, de Lope Alberdi?
0: La catedral disposava de 2 orgues, l'orgue principal i l'orgue petit o secundari o de festes menors, no podríem dir. Aleshores, a l'època de la reforma del Puig i Cadafal, que hem dit que era 1917 aproximadament, només en quedava un d'orgue, que és el de l'Evangeli, o sigui, el del costat esquerre. Al costat dret n'hi havia un altre, perquè hi ha alguna fotografia que es veu l'orgue petit, de resquillada una mica, es veu la façana molt ben treballada. Jo suposo que deu

0: va ser un orgue del 16-17, més cap aquí no. I llavors a l'esquerra, com hem dit, el de l'Evangeli, doncs, hi havia un gran orgue que era de l'Antoni Boscà, el famós Antoni Boscà, i va fer un gran orgue, un orgue enorme de 2.200 tubs, molt important. Pues clar, això em sembla que és al voltant de 1740 o 41. Clar, de 1741 a 1919 ha plogut molt, ha passat gent de tota mena, han fet un poti-poti, i llavors sempre hi ha alguna cosa que queda, és clar, sempre, sempre. Però està com molt manipulat.
1: Aquest orgue d'Antoni Boscà que has comentat és el més antic que es coneix o n'hi hauria algun d'anterior?
0: No, aquest és el que documentalment es té més referència, perquè sí que existeix el contracte de l'Antoni Boscà que està en l'arxiu capitular. Aquest està localitzat, està editat i es coneix. Aquest sí. Però la resta, tant anteriors com posteriors a aquesta data, són espurnes el que trobes a l'arxiu. Jo, si més no, no he trobat el contracte de cap orgue, que, evidentment, deuria existir. El que passa és que, al ser zona de muntanya, al ser zona geogràfica estratègica, també, guerres carlines, molts notaris perden molta documentació o molta documentació notarial està en molt mal estat. S'ha perdut molt. Llavors, clar, cada organer que anava allà a fer el seu orgue, doncs, evidentment, signava un contracte notarial amb el capítol, deixava còpia a l'arxiu capitular, però, és clar, això jo he intentat buscar-los i no els he trobat. Llavors, hem de mirar de treure conclusions a partir de les actes capitulars o d'algun altre mitjà, no? Però característiques absolutes d'un instrument en concret no hi són.

0: Tornem a l'orgue de Lope Alberdi, el que l'organer basc Alejandro Turanzas i el seu equip acaben de restaurar.
1: Són 24 registres reals, 24. Llavors, tu vas a la consola i en veuràs 27, perquè hi ha dos que són de préstec, que són del pedal. Aquest orgue tenia, per mi, un defecte, que el pedal original, Lope Alberdi, que és el que estem parlant ara, el de la restauració, no tenia una llengüeta en el pedal. O sigui, tenia dos registres de 16 peus i un registre de 8. Aleshores, li donava una certa consistència acústica perquè tenia un coixí, però aquella grandiositat que ens dona el pedal no el tenia. Llavors, això, entre el capítol, entre el canonge organista, que és en Jordi Miquel, ho havíem discutit molt, que calia afegir-li doncs alguna cosa en aquest pedal. I l'Alejandro Turanzas ens va oferir la possibilitat, perquè l'interior de l'orgue, esclar, està posat en un lloc que és tot molt comprimit. O sigui, el Lope Alberdi va aprofitar aquell espai que li van donar al màxim. O sigui, és que no hi cap un fil allà. Llavors va agafar el fagot de l'orgue major i la trompeta de l'orgue major i va fer un sistema elèctric perquè també es pogués interpretar independentment del manual el fagot i la trompeta en el pedal. Llavors aquests són dos de préstec. I llavors ja n'hi ha un altre en el recitatiu que té un registre que posa flauta 8, que és la suma del violó i la dulciana, de dos registres de 8 peus. Però en total són 24 registres, que és un orgue que sona molt. A més, està tot tancat amb persianes expressives, típic de l'època

0: poca romàntica, i bé, ha quedat magnífic.
1: L'organer Òscar Laguna, juntament amb un altre organer d'aquí, David Iglesias, han col·laborat també en aquesta restauració.
2: En la restauració

0: L'orgue de la catedral de la Seu d'Urgell ha quedat com nou.
1: Ahora, después de la restauración, el órgano ha recuperado la plenitud de sus prestaciones técnicas e incluso dispone de algún recurso más y está en perfectas condiciones para su uso litúrgico y concertístico.
0: L'Òscar posa en valor també aquest instrument.
1: Aunque existen otros instrumentos de características similares, tanto en Cataluña como especialmente en el País Vasco, quizás esté en la singularidad radica en ese doble sistema de transmisión mecánico y neumático que se ha preservado de manera original.
0: D'instruments d'aquest organer, de Lope Alberdi, en trobaríem en altres indrets de Catalunya i també de més enllà.
2: Per exemple, a Cassà de la Selva en tenim un, a Palma de Mallorca n'hi ha molt, a fora de les, podríem dir, de l'àmbit català, n'hi ha molts, eh? Per les Castilles també en tenen molts, i aquí a Catalunya n'hi ha, per exemple, a la Gleva, Sant Hipòlit de Voltregà, i al Santuari de la Gleva, allà n'hi ha un que és molt interessant. Aquí a Barcelona hi ha a la Casa de la Caritat, tenia un altre, que pareix que aquest està molt manipulat, el de la Casa de la Caritat. La vaig tocar fa 3 anys, una cosa així, i queda el substrat, però tota la mecànica és nova. I llavors n'hi ha un altre que és el de Sant Boi, el parc sanitari de Sant Boi. Hi ha dos orgues allà, hi ha dues esglésies, la de les senyores i la dels senyors. I llavors en la dels senyors hi ha un que és del 1928, que sí que va passar la guerra. És molt interessant aquest orgue. I després de la guerra doncs, hi ha el dels Josepets, també, que també és interessant, el que em sembla que està una mica en un estat una mica

0: Miquel González ens explica què passarà amb l'instrument a partir d'ara i quan es podrà escoltar.
1: La meva opinió és que, gràcies als concerts d'orgue que s'organitzen, però no només a les orgues de Ponent, que és, me n'encarrego jo, la demarcació lleidatana, sinó a molts indrets de Catalunya, doncs s'organitzen concerts. Bueno, el que té més tradició, podríem dir, és orgues de Catalunya, no? Això ha fet que aquests llocs que tenen aquests instruments tan emblemàtics doncs prenguin consciència del que realment tenen, no? És clar, aquí a la Seu d'Urgell podríem dir que tenim la sort doncs que hi ha aquest mossèn Jordi Miquel, que és canonge organista, però té la peculiaritat de que és un entusiasta de l'orgue i és que, a més, té la carrera d'orgue. Havia estudiat amb la Montserrat Torrent. Llavors va fer el grau professional, crec. O sigui que ell sap de què parlem. Ell toca, pot tocar un coral de César Franck. Llavors és un entusiasta. Llavors jo crec que aquí tenim molt guanyat, juntament doncs amb aquests cicles de concerts doncs que cada any es fan en aquests llocs, perquè es potenciï una mica els instruments. És clar, no podem saber com respondre a la gent, perquè la gent pensa, bueno, sí que et vindran, però després et venen dos. O dius, avui no vindrà ningú i tens l'església plena. Llavors, el nostre objectiu, almenys el meu, és que els orgues quedin en condicions o assessorar-los perquè el dia de demà, doncs, qui vingui al darrere tingui ja una mica el camí una mica més pla que l'hem tingut nosaltres.
0: L'orgue de la Catedral de la Seu d'Urgell formarà part del Festival d'Orgues de Ponent i el Pirineu, un cicle de concerts que Miquel González organitza des de fa molts anys i del qual, per cert, ja n'havia format part aquest instrument.
1: Des de l'any 99, des del 1999, organitzem cada any un cicle d'orgue a la demarcació lleidatana, exceptuant l'orgue de Puigcerdà, perquè el títol original és Orgues de Ponent i del Pirineu. Llavors, cada any organitzem

0: al voltant d'uns 14-17 concerts distribuïts per tot el territori. Generalment, a Lleida, doncs clar, tenen el volum més gran, podríem dir, d'habitants, és més dens, doncs organitzem entre dos o tres concerts. El repartim entre la Catedral de Lleida i l'Església de Sant Llorenç, que són els dos orgues, podríem dir, més emblemàtics, malgrat que la ciutat disposa de tres orgues més, uns no estan en bon estat, però uns altres sí. I el que fem és sensibilitzar la gent de la qualitat dels instruments que tenen. Perquè si un dia el cicle desapareix, quedi un substrat, podríem dir, en aquelles localitats que diem, és que a l'Església disposem d'això, no? Cosa que quan nosaltres hi vam arribar, ja fa molts anys, bé, hi havia una cosa allà a l'Església, no?, que sí, que es toca de vegades en els enterraments i ja està. Però ara hem guanyat això, una sensibilitat i revalorar aquests instruments. Molts d'ells s'han restaurat, doncs, gràcies a aquests concerts, també, perquè eren orgues que no estaven en bon estat, però malgrat tot, doncs, els utilitzem perquè és l'única forma de que la gent comenci a funcionar i vegi que l'orgue té uns problemes.
1: Els concerts d'aquest festival es fan durant l'últim quatrimestre de l'any.
0: Sempre, des del primer dia, es va organitzar a la tardor. Era un cicle de tardor. Es va fer d'aquesta manera perquè sempre hem anat amb ajuts públics. Ara, darrerament, no. Hi ha dues entitats que ens recolzen, però a l'inici eren entitats públiques i, curiosament, els ajuts sempre sortien a la tardor. Esclar, nosaltres no podíem organitzar res sense saber de quina quantitat disposàvem, no? I es va fer sempre, des del setembre fins al desembre. Nosaltres, pròpiament, som una associació que som molt pobra i llavors aquestes coses així modernes de pàgines web i tot això no en disposem. Llavors, hi ha l'entitat que és la Fundació Horitzons 2050, doncs que qui estigui interessat en el tema d'orgues de Ponent, doncs entrin a la seva web i allà trobarà, bueno, tot el programa.

Mentre sentíem les veus de l'organista Miquel González i de l'organer Òscar Laguna parlant-nos de l'orgue Lope Alberdi de la Catedral de Santa Maria a la Seu d'Urgell, de fons sonava música interpretada amb aquest mateix instrument. Un enregistrament fet pels equips tècnics de Catalunya Música just després d'una restauració anterior d'aquest instrument que va fer el taller de l'organer del Papiol Gerard Grenzing l'any 2003. L'intèrpret era el mateix Miquel González i ara al final el que sonava era la fuga del preludi Fuga en sol menor, opus pòstum de Johannes Brahms. Un parell de separadors i de seguida arriba una nova secció

0: S'assembla una mica a fabricar un instrument, no? Compres en uns encants un instrument que està pràcticament per llançar i a poc el va recuperant fins que arriba un moment en aquell instrument, l'aspecte que té no té res a veure amb el que tenia i pot servir per algú que vol estudiar clarinet, que no té potser les possibilitats de comprar-se un instrument nou o que tampoc té la voluntat ni de ser un gran clarinetista ni de tenir el millor instrument disponible, però pots oferir uns instruments molt solvents i a vegades sorprenents, i tinc clients que a vegades m'han comprat instruments que no s'havien pensat mai i que han acabat tocant en llocs importants amb instruments de 20, 30, 40 anys restaurats, i això m'encanta.
1: Lutier@catmusica.cat.
2: Enfilalls amb Xavier Pagès Corella.
3: Xavier, bon dia, bona hora.
4: Bon dia, què tal?
3: Molt bé, molt content que siguis aquí, perquè, vaja, tenia moltes ganes de comptar amb tu, perquè fa molt de temps que fas coses molt interessants, sobretot a través de les xarxes, i pensava que allò que ja comparteixes a través d'Instagram, de Facebook i de Twitter podia tenir un format radiofònic, i d'aquí neixen aquests enfilalls. Podem explicar què són els enfilalls, abans que res?
4: Doncs sí, moltíssimes gràcies. Em fa una il·lusió enorme estar aquí participant d'aquest programa que m'estimo moltíssim. Doncs sí, aquests enfilalls van començar com petites intervencions, podríem dir, a Twitter, no? En aquell moment que era, es deia Twitter encara. I primer vaig posar publicacions així curtetes que anava explicant curiositats que jo anava trobant amb la meva feina. I a poc a poc, veient que hi havia doncs, interès, doncs, es van anar allargant. No? I llavors, el que era una publicació d'un simplement una nota, no? Doncs es va anar convertint en un petit enfilall i finalment van ser enfilalls doncs, relativament llargs que tractaven un tema amb relativa profunditat, en la profunditat que

0: pot entendre que es fa a les xarxes, no? I bé, doncs, prenent aquesta idea, com acabes de dir, doncs, a veure què em pot sortir en aquest format radiofònic d'aquests enfilalls.
1: Uns enfilalls que van creixent, aquell projecte s'ha fet gros, no?
0: Sí, primer en temes molt, molt incipients, no? I després, clar, és que de qualsevol cosa me'n vaig donar compte que a la que començava a tractar un tema, de qualsevol cosa anaves estirant el fil justament i te'n sortia molta informació. I llavors jo moltes vegades deia, mira, seria curiós parlar sobre això, no? I llavors anaves, t'informaves una miqueta més, de, perquè evidentment jo sé coses, però no ho sé tot, i hi ha coses que fins i tot quan les vas explicar dius, ostres, i això d'on deu sortir, que no t'ho havies plantejat mai? I llavors fas la cerca i comences a veure, però com pot ser que hi hagi tota aquesta informació que jo no sabia i que està vinculat al que volia explicar, no? I a vegades fins i tot et trobes que dius, ostres, això és un tema per un altre enfilall. És a dir, que comences fent un enfilall i et surt un arbre, no un enfilall, un capdell, no? Perquè realment la informació que et trobes a internet és d'una magnitud que a vegades és inabastable, no? I doncs sí, moltes vegades m'ha passat això, que he començat un enfilall i ho he hagut d'aparcar la informació perquè era excessiu per aquell enfilall que estava fent i l'he tret en un altre enfilall posterior.
1: La temàtica sempre és musical.
0: Intento, sí, perquè l'origen dels enfilalls sol ser la feina que estic fent. És a dir, si jo estic estudiant una partitura, no, a vegades, i em trobo, jo què sé, estic fent no sé, una partitura contemporània i el compositor demana trompeta, piccolo, no sé què. Doncs, bueno, dic, a veure, aquesta trompeta piccolo, sí, en el seu moment la vaig estudiar, anem a repassar el registre o les variants que pugui haver-hi, no sé què, obres un article o busques, fes una recerca, i quan obres la pàgina X t'explica anècdotes sobre aquesta trompeta que tu ni coneixies. Anaves a només a consultar el registre o l'origen històric i t'expliquen que va aparèixer en una gravació dels Beatles. Dic, ostres, però que curiós, no? De que aquesta trompeta s'utilitzés en una peça dels Beatles que jo no sabia. Però te retruc, no? Et trobes la informació i dic, això a la gent li interessarà moltíssim, igual que m'està interessant a mi, no? Llavors, moltes vegades no és el moment de fer l'enfilall perquè estic treballant naturalment o aquella setmana la tinc molt ocupada i m'ho apunto en un... Jo ja tinc allà un bloc de notes i m'apunto la informació que acabo de trobar. Queda allà aparcada, que tinc un bloc de notes que no us ho podeu ni imaginar, la informació que hi ha preparada per deixar anar a les xarxes el dia que pugui fer-ho, doncs es queda allà aparcat. I llavors, un dia que, jo què sé, tens un matí així una mica tonto o que tens una estoneta, dius, vinga, va, em vaig a relaxar fent un enfilall, perquè per mi és un relax, no? És agafar una estona de lliure que tinc o més tranquil·la i per relaxar-me, deixar anar totes les sinfonies i totes les cavil·lacions que tingui compositives, doncs dius, vinga, va, anem a relaxar-nos una miqueta. I sí, em deixo anar i miro en el meu bloc de notes i pum, aquí, ah, mira, avui seria, em ve de gust fer això, perquè hi ha coses que dius, ara no em ve de gust això, però altres, mira, em diria gust de fer això. Ho agafo i res, m'estic una estona, no et diré que sigui curta, perquè moltes vegades el que t'hi poses i ho vols fer ben fet, doncs s'allarga una miqueta, però sí, sí, és una estona que passo agradable i que després al compartir-la és molt gratificant.
1: Es nota que hi ha moltes hores de feina al darrere, eh?
0: Sí, perquè es van sumant les hores. El que passa que, com que també són hores que estan a cavall amb les que fas normalment, és a dir, quan estàs treballant, aquestes part de les hores les dedicaries. El que passa és que li has de donar forma. Això és un temps que li has de dedicar. I has de pensar una miqueta, doncs, com organitzes perquè la gent ho entengui, que sigui pedagògic, que no es faci pesat, perquè les xarxes és molt àgil tot plegat. I llavors has de donar la informació molt concreta i, sobretot, que entri molt, molt fàcil, que no, perquè la gent, de seguida que els hi compliques la vida, de seguida ja han saltat el post i se n'han anat a un altre, no? Llavors, bueno, doncs s'ha de pensar una miqueta bé i això porta un cert temps. I després ja és la qüestió d'escriure-ho i de posar-ho. Això en general és bastant ràpid. El temps el perd sobretot en com organitzar la informació i sintetitzar-la, perquè això és la part més important. Després ja com ho redactes, això és relativament més fàcil, no? Perquè és cada tuit o el com escriure'l. I quan li dono format parlat, que això també ara últimament a Instagram ho estic fent, que faig els vídeos i és el redactat, com que moltes vegades parteixo ja de tuits, d'enfilats que ja he fet anteriorment, doncs llavors, diguéssim, el contingut ja el tens pensat, i llavors hi ha la feina, entre cometes, de parlar-ho, no?, i de fer-lo fluid, perquè moltes vegades el que poses escrit doncs no serveix per parlar-ho, perquè fins i tot quan ho llegeixes et sents estrany, tot i que jo intento donar-li un llenguatge natural, eh? Però quan ho parles, si no ho has pensat per parlar, et quedes entrebancat en unes paraules, ha de tenir un ritme, i tu saps tu

0: Molt bé, això, és a dir, que quan escrius un text que ha de ser parlat, quan és escrit també ha de tenir un ritme, naturalment, però no és tan important perquè no es nota tant, perquè quan llegeixes tu mateix et vas quedant la prosòdia, si quedes una mica encallat, no és molt greu, però quan parles ha de ser molt natural i sobretot a les xarxes. Llavors, doncs, m'he de llegir diverses vegades el text, he de veure que flueix i moltes vegades, fins i tot, quan l'estic dient, veig que sempre em quedo encallat en una paraula, perquè ho has de repetir diverses vegades, aquesta paraula la canvies, llavors et canvies a la paraula i al final et queda perfecta. Però aquest perfecte costa molt. Costa molt i també s'ha de dir que a mesura que vas repetint-ho, cada vegada vas més ràpid. Llavors, jo ara, per exemple, els enfilalls de Twitter al principi em costaven molt fer-los, ara els faig molt ràpid. I amb això m'està passant el mateix amb l'Instagram. Els primers vídeos que vaig fer d'Instagram, jo mateix em els miro ara, a posteriori, i veig que són una mica artificials perquè em faltava més soltura. Els últims estan una mica més fluïts, no? I tot això és l'experiència, no? Vas guanyant, vas millorant i d'això es tracta. La vida és un camí, no?, que hem de recórrer i també és un camí a través dels enfilalls i dels vídeos i de tot plegat.
1: Hem parlat dels enfilalls, no hem parlat del Xavier Pagès Corella. Tu ets músic, ets compositor, director d'orquestra, professor al Conservatori Superior de Música del Liceu. Toques moltes tecles, Xavier.
0: I pianista?
1: I pianista, ja posats
0: a tocar. El que passa, pianista no m'hi dedico, però és el meu instrument principal. Parlant de tocar tecles, no? Llavors, doncs sí, són moltes tecles, però són tecles, podem dir, en la mateixa tonalitat, no? O sigui, està tot al voltant una mica del mateix. Abans em preguntaves si només faig música. No és veritat, és a dir, també toco altres temes, sobretot relacionats amb l'art, que són temes que m'interessen molt, i també la cultura catalana en general, la llengua, també a vegades deixo anar algun embarbussament, no?, digue, que m'ha cridat l'atenció, o que el meu pare, per exemple, que deia, per què avui has publicat això? Doncs perquè quan estava dinant, el meu pare estava amb les nebodes o que sigui, ha deixat anar un embarbussament i l'ha dit. I les nenes s'han encallat, hem rigut, etcètera. Dic, en el moment que ho estàs fent, t'ho estàs passant bé, i a l'acaba dius, això seria genial compartir-ho perquè és cultura també. És cultura catalana, a més, doncs deixem-ho anar. I sí, fas un vídeo i el deixes anar. I dius, això té que veure amb música? No. Però té que veure amb la meva cultura, té que veure amb el que em motiva i té a veure amb el que en el fons em fa crear. Llavors, forma part de mi també i, per tant, també ha de formar part, penso jo, de les meves xarxes socials.
1: Sempre amb l'antena ben posada,
0: sí, estic amb l'antena posada. La meva dona sempre m'ho diu. Diu, és que anem passejant, obro parèntesi, estava passejant per Sitges, no?, ciutat propera, que m'estimo moltíssim, que hi anem a passejar molt sovint, i passo per davant de l'església i al lateral doncs hi ha un poema de Carné, no?, que és el Madrigal a Sitges, que l'he vist mil vegades i l'he llegit mil vegades. Però quan estàs amb el tema d'enfilatge, no sé què, quan passes per allà davant, te'l mires i dius, això que he llegit mil vegades, que he vist mil vegades i que he passat per aquí mil vegades, avui m'hi he fixat i això es convertirà en un enfilatge perquè t'inspira, no? I tinc l'antena posada constantment, no?, de totes les coses que em passen. Sempre hi tinc el prisma de compartir-ho i de fer amb els altres partícips doncs, de tota aquesta experiència.
1: Comencem, no?
0: Comencem.
1: Que ja toca. A més, avui vols començar amb un instrument que jo crec que genera tant interès com fascinació. Hi ha un punt de misteri, no?, que s'amaga al darrere d'aquest nom, no?
0: De tot. O sigui, és un instrument que ja no només el so, sinó el mateix nom, no?, de l'instrument, que és tromba marina. Dius, però això què és? Perquè d'entrada, tromba marina, no ens hem de confondre, no estem parlant d'un huracà d'aquests que es crea una mànega d'aigua, sinó que estem parlant d'un instrument. Això ja seria la petita primera confusió, però hi ha altres confusions que anirem veient a mesura que en parlem.
1: I aquí parla de trompa marina, no?, també?
0: Sí, hi ha gent que li diu trompa. Estrictament, en italià, tromba és el nom de la trompeta. O sigui, s'haurien de traduir-ho literalment com a trompeta. Per tant, tromba marina seria una trompeta marina. Després veurem si realment aquest marina té alguna cosa a veure amb el mar o no. Hi ha qui diu que la forma de l'instrument, que després l'explicarem, doncs s'hi semblava a el que era abans com un megàfon dels que es feien servir els mariners per cridar o per avisar a través de quan estaven al barco, no? Llavors, diuen que pot ser que marina vingués d'aquest paral·lelisme, però hi ha altres elements que després comentem que són més probables que siguin certs.
1: Estem parlant d'un instrument molt antic, no?
0: Molt antic, de l'edat mitjana, comença. Els primers indicis que en tenim són de l'edat mitjana i es va allargar, ha entrat al Renaixement i fins i tot al principi del Barroc. Les últimes trombes marines que se'n té constància, i és del segle XVIII, ple Barroc, però ja, diguéssim, ja estava desapareixent i fonamentalment estava en l'àmbit de la música popular.

0: popular havia quedat una reminiscència del que havia estat un instrument que s'havia utilitzat molt en l'àmbit de la música culta.
1: Però també en l'àmbit de la música religiosa, no?
0: Sí, sí, sí, totalment, totalment. És a dir, de fet, el repertori fonamental de la tromba marina estava molt relacionat amb el que era el repertori de trompeta natural. Després veurem el per què, també. És a dir, que moltes obres que havien estat escrites per trompeta natural doncs s'havien utilitzat per tocar-les amb la tromba marina.
1: Abans has dit que ens explicaries la forma i una mica les parts de l'instrument. Potser ara seria un bon moment.
0: Sí, és un instrument bastant curiós. Té forma com piramidal amb base triangular. És a dir, que està fet amb tres làmines de fusta. Sí, sí, fusta totalment.
1: És que
0: com que trompeta, tothom pensaria la trompeta és un instrument de metall, no? Com que es bufa. Doncs no, no es bufa, perquè ara us explicaré com és l'instrument i com es toca. Anem mantenint el misteri, no? Són tres làmines de fusta que en forma de triangle, que estan doncs enganxades l'una a l'altra, per tant, formen com una mena de piràmide molt allargada. Estem parlant de metre i mig, 2 metres de llargada fins i tot, que podia arribar a tenir. I a sobre d'aquestes fustes, en un dels costats d'aquesta piràmide, s'hi posava una corda, és a dir, que és un instrument de cor.
1: Només una?
0: Una corda només. Llavors, es lligava en un extrem, com els instruments de corda habituals, amb una espècie d'afinador que podia estançar i destançar de la corda, i a l'altre extrem doncs, es lligava a l'altre extrem de la corda. I a prop de l'extrem inferior, tal com passa amb els instruments de corda habituals, hi ha el que se'n diu un pont. Aquest pont el que fa és aixecar una mica la corda, perquè si no, clar, quedaria enganxada a la fusta, i llavors el que fa és la manté una mica elevada, i alhora transmet la vibració de la corda a la caixa de ressonància, que són aquestes tres fustes que hem dit que era la piràmide, d'acord? El més curiós de tot és que aquest pont és un pont especial. És, de fet, un pont guerxo. Té una pota gruixuda i l'altra primeta. Una està en contacte amb la fusta i la corda, naturalment, i l'altra queda ballant. Això què fa? Fa que quan vibra la corda, aquesta part del pont que queda ballant fa com una espècie de moviment que fa una vibració amb la fusta. I li dona una vibració que fa que s'assembli als instruments de metall com més vibrant, no? Aquesta vibració que els instruments de metall, quan toquen fort, fan i se sent com la vibració, doncs aquest instrument la fa constantment, sobretot quan toca fort, i fa doncs que hi hagi aquest paral·lelisme entre el so de la trompeta i el so de la tromba marina, que és aquest instrument de corda.
1: Et sembla que l'escoltem?
0: Escoltem-lo.

0: Ens has parlat de l'instrument, de la forma que té, una mica també, entenc que es toca sempre amb arc, no? És així?
1: Exactament, es toca amb arc i a més, que això és un detall important, no es toquen com els altres instruments de corda, és a dir, que la corda només es toca lleugerament sense fer que la corda arribi a tocar la fusta de la base de l'instrument. És a dir, que es produeixen harmònics. Nosaltres sabem que les cordes, quan vibren, tenen una forma de vibrar, que és la nota que nosaltres escoltem normalment, però té unes formes de vibrar secundàries que es diuen harmònics i que estan en consonància amb la principal. Llavors, quan l'instrumentista de la tromba marina frega aquest dit suaument per sobre la corda, el que fa és forçar a la corda a vibrar en una d'aquestes freqüències que no és la principal. I això és el que fa que pugui fer diferents notes. És el mateix que fa la trompeta amb el llavi. En lloc de fer-ho amb el dit, ho fa amb el llavi. Llavors, la trompeta, natural, no té botons, no té pistons, ni té vàlvules, ni té res, sinó simplement té el llavi i un tub. I variant la pressió del llavi, el que es fa és aconseguir que l'instrument sonin diferents notes a la fonamental. En aquest cas, la fonamental de la corda és la que he dit, la principal, i quan es frega el dit per sobre es fa que surtin les freqüències secundàries. I amb això es poden fer melodies la mar de complicades, igual que amb la trompeta.
0: La tessitura estaria allò entre el violoncel i el contrabaix, més o menys?
1: Exactament. Ens hem d'imaginar com un instrument alt com un contrabaix i els més petits, que hi ha de diferents mides, com un violoncel.
0: Per tant, podríem parlar d'una família, també.
1: Sí, sí, perquè hi ha diferents mides d'instrument, per tant, és una família de trombes marines, i tant.
0: Abans hem parlat una mica de

0: dels llocs on sentien en el seu moment la tromba marina. He de dir tromba, eh? Estic acostumat a dir trompa i és tromba. I un d'aquests àmbits eren els convents de monges.
1: Sí, perquè curiosament en els convents i les esglésies en general estava prohibit que les dones toquessin els instruments de metall, la trompeta en particular, i clar, havien de buscar un substitut i com que aquest instrument podia assumir el repertori de trompeta natural, doncs el que feien les dones és que tot toca trompetes, agafaven una tromba marina i tocaven la part de trompeta amb una tromba marina. D'aquí també el nom de marina pot ser que sigui una confusió o una modificació de la paraula mariana, no? Perquè estem relacionant les dones, les monges que tocaven aquest instrument i probablement també es podria haver dit tromba mariana i amb el temps s'hauria modificat a marina.
0: Mariana de Maria, no?
1: De Maria.
0: Sí, exacte. Aquest instrument sembla que últimament es torna a recuperar. Al Museu de la Música, si no m'equivoco, n'hi ha un, diria que fins i tot es pot veure, crec que està, forma part de l'exposició permanent, però no és un instrument popular, per dir-ho així, tot i que a internet trobem interpretacions amb tromba marina.
1: Sí, ja ho sabem que hi ha gent que li interessen les coses estranyes, podríem dir, poc usuals, no? I com que estem en un món tan gran i amb un internet amb aquest abast tan enorme, doncs sí, sempre hi ha algú, ni que siguin pocs, ni que siguin 10 persones, tens 10 persones treballant en la tromba marina i tocant peces i construint-les, i això és fantàstic. Fins i tot hi ha compositors contemporanis que han demanat la construcció a mida d'una tromba marina amb més d'una corda per poder fer coses una mica més experimentals, podríem dir, no? Doncs sí, hi ha, per exemple, un concert per a tromba marina d'un compositor barroc que es diu Christian Gottfried Telonius. No és gaire conegut, però podríem dir que s'ha fet famós per aquest concert de tromba marina. I bé, doncs en sentirem el seu concert per a tromba marina, número 13, en re major.
0: Número 13 vol dir que n'ha fet 12 abans de concerts de trompa marina.
1: Se suposa que sí, si no n'ha fet més després.
0: Molt bé, de moment sentirem un fragment d'aquest concert. Xavier Pagès Corella, moltíssimes gràcies per aquesta primera secció i fins la propera.
1: Moltes gràcies a vosaltres, fins la propera.

la música de la tromba marina i d'un dels concerts per aquest instrument que va compondre Christian Gottfried Telonius ens ha portat fins al final del programa. És, doncs, el moment dels agraïments, que aquesta vegada són per a l'organista Miquel González, l'organer Òscar Laguna i el compositor, director d'orquestra i professor del Conservatori del Liceu, Xavier Pagès i Corella. Gràcies a tots tres i gràcies també a vosaltres per escoltar-nos. Si en voleu més, ja sabeu que trobareu tots els nostres programes a catmusica.cat/tallerlutier i que teniu un correu electrònic a la vostra disposició per comentar qualsevol cosa en relació al programa. L'adreça és lutier@catmusica.cat, lutier a la catalana, és a dir, sense h, @catmusica.cat. A reveure i fins al pròxim taller. Salut i instruments!

0: Teotim Langlois d'Svart, violí, i Thomas Danforth, llaüt, han interpretat el quart moviment, Vivace, de la sonata per a violí en sol menor de Henry Eccles.
1: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos.

curiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: Fins aquí, música sense paraules. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Entando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmackel, i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona, recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis. Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dijous 9 de juliol, a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la batuta del seu director titular, Ludovic Morló, proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada màgica amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Esther Plana. Aquest dijous, dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja, en directe a Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Avui dediquem el programa a les bandes sonores de John Williams entre 1991 i 1995.
0: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts al Violí Vermell.
1: Com que en aquest programa no volem donar les coses per sabudes, que sempre és sinònim de deixar gent de banda, cosa que a nosaltres no ens agrada, si no coneixeu aquest compositor John Williams, que sapigueu que estem parlant del compositor viu de música de cinema més popular i amb més seguidors. Història viva de la música cinematogràfica, amb una carrera que comença a finals dels anys 50, que va ser un dels renovadors de la música sinfònica en el cinema a mitjans dels 70 i que la seva llista de bandes sonores mundialment més conegudes és llarguíssima i que jo afirmaria que segur que n'heu sentit més d'una de seva, ja que la seva filmografia inclou totes les bandes sonores de la nissaga de debò de pel·lícules de la Guerra de les Galàxies i també la banda sonora de E.T. l'extraterrestre, la música de les diverses pel·lícules de l'Indiana Jones, seva és la música de la llista de Schindler o la primera del Harry Potter, en una, com dic, llarga, llarga, llarga llista de molts més títols. John Williams, com dic, és història de la música del cinema i ha fet història de la música cinematogràfica.
0: El violí vermell. La música clàssica, en color i en blanc i negre.
1: Com us deia en començar, avui farem un repàs a la música de John Williams entre els anys 1991 i 1995. Doncs bé, el 1991 en Williams va compondre una nova banda sonora per a una nova pel·lícula de Steven Spielberg. I no va ser una pel·lícula qualsevol, va ser la pel·lícula amb la que aquest director, l'Spielberg, ens va voler donar la seva particular mirada sobre la història i el conte de Peter Pan. La pel·lícula es va titular Hook, és a dir, Garfi, com el capità enemic de l'heroi Peter Pan. Un film protagonitzat pel Robin Williams fent de Peter Pan, la Julia Roberts, que feia de campaneta, i en Dustin Hoffman com el malvat capità Garfi. Un film espectacle total, ple de fantasia, amb una banda sonora grandiloquent, brillant, molt emocional i platòrica, a càrrec, doncs, de John Williams. Segurament una de les bandes sonores més reconegudes d'aquells principis dels 90 d'aquest compositor. De la banda sonora de John Williams per a Hook, del 1991, sentim el tema Tu ets en Pan, pertanyent a un moment molt emotiu en la pel·lícula i on tota l'expansió musical amb cors inclosos de l'inici del tema, que correspon al moment en què el protagonista adquireix consciència de qui és en realitat, el succeeix un desenvolupament del mateix tema molt més contingut, en el que l'emoció és més íntima, amb un des de nostàlgia i amb una sonoritat que alhora ens evoca també la música del primer sinfonisme del cinema del Hollywood més clàssic.

L'altra banda sonora del 1991 de John Williams va ser per a un film totalment oposat a l'anterior. Si Hook és una pel·lícula que sobretot tracta de com mantenir l'esperit infantil a pesar de fer-nos adults, aquesta altra pel·lícula, a la que ara em referiré, parla de tot el contrari, d'un somni que es trenca, d'una il·lusió que es perd, d'una foscor que envaeix la llum. La pel·lícula és JFK, que és com es coneixia i són les inicials de John Fitzgerald Kennedy, el president dels Estats Units que va ser assassinat a la ciutat de Dallas el 22 de novembre del 1963. Aquest film, dirigit per Oliver Stone, tracta dels enigmes d'aquell assassinat amb totes les seves complexitats, tenint com a protagonista el fiscal encarregat del cas, encarnat per Kevin Costner. Un film complex, sombrívol, on tot són sospites, sospitades conspiracions i relacions fosques dins dels entramats del poder. La banda sonora de John Williams per a JFK és una banda sonora força complexa, també, acompanyant quan toca l'enrevessat desenvolupament argumental del film. De totes maneres, té un tema destacat, que és el que sentirem, el tema dedicat al president assassinat, el tema de JFK. Un tema bonic, primer desenvolupat a piano sol, després amb piano i cordes. Un tema, com dic, bonic i fins i tot esperançat, un tema positiu, com tot allò que s'ha volgut que en Kennedy representa. Però un tema que en la seva part final es tronca, es perd i dona pas a l'assonància, a la desaparició de la melodia, al final del somni que es tronca de forma traumàtica i definitiva.

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas associats.
1: Passem a l'any 1992. Aquell any, John Williams també va compondre dues bandes sonores. La primera va ser per a la segona part de Sol a casa. Recordeu aquelles aventures d'aquell nen que feia carones i el que la seva família se'l descuidava i s'havia d'espavilar tot solet i s'acabava enfrontant a uns pobres lladregots poc a penes? Aquella era una d'aquelles ocasions en què el cinema aconsegueix que et posis del costat del més dèbil i vols que aquell nen mig psicòpata acabi fatal ja d'una vegada i els dos pobres desgraciats aquells finalment triomfin. Doncs bé, dos anys després s'estrenava la segona part, Sol a casa 2, perdut a Nova York, en la que simplement tot era el mateix, canviant d'escenari, en el que era un segon clar avís del que ens esperava. I ara ja tenim. Quan es fa una educació sense límits, es comença per no posar límits i consentint les criatures i s'acaba fent la reforma del carrer Consell de Cent. Naturalment, el final tornava a ser un final feliç per a la criminal criatura i John Williams ho musicava d'aquella manera tan seva, tan nadalenca, amb Nadala inclosa, i al final reprenent el tema principal de la primera banda sonora.

L'altra banda sonora de John Williams el 1992 va ser per al film Far and Away, que aquí es va traduir com Un horitzó molt llunyà. Un film de Ron Howard protagonitzat per Tom Cruise i Nicole Kidman sobre les aventures d'un jove irlandès pobre i la seva estimada jove irlandesa rica, que decideixen fugar-se del seu país i emigrar als Estats Units per fer fortuna i tenir un futur junts. Un film que comença il·lusionador i que va derivant cap a terrenys més dramàtics i densos, però amb un final platòric, quan es produeix la cursa dels centenars de pioners amb els cavalls i els seus carros mirant d'arribar a les diverses parcel·les de terreny posades a disposició a la praderia del Salvatge Oest i plantar-hi la seva bandera on poder construir la seva granja i aixecar el tan desitjat futur d'esperança en una vida millor. Sentim de John Williams precisament la música d'aquest emocionant i emotiu moment, el tema La cursa per la terra.

0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: I ara atenció, perquè arribem al gran any d'aquests 5 anys que tractem avui en la carrera de John Williams. De fet, el 1993 va ser el veritable gran any de la dècada dels 90 d'aquest compositor. L'any 1993 és l'any de la llista de Schindler, el film de Steven Spielberg sobre l'Holocaust, amb un tractament de la música en la pel·lícula plena d'intel·ligència i de coherència. La temporada passada vam dedicar un violí vermell sencer a aquesta banda sonora i, tot i que potser no queda bé que ho digui jo, no m'estaré de dir-vos que us recomano aquell programa. Si podeu, recupereu-lo a través del Trescat a la carta, perquè, és clar, de la llista de Schindler tothom té present i li ve immediatament a la memòria el seu tema principal, que ara el sentirem. Però aquesta banda sonora és molt més que aquest tema. I ho dic pel paper que la música juga en el film. La llista de Schindler és una pel·lícula sobre l'Holocaust. Sí, aquest és l'argument. Però el tema és la possibilitat de redempció. La possibilitat, habitant en el costat fosc, de poder acabar anant a la llum. I en aquesta pel·lícula la música fa el mateix recorregut que el protagonista. Passa de ser, primer, la música patrimoni del mal per acabar sent la música de la redempció i la llum. En fi, que si voleu saber-ne més, doncs això, recupereu aquest violí que us dic que li vam dedicar la música de John Williams per a la llista de Schindler. Em sembla que va ser l'any passat, si no recordo bé, la temporada passada. Nosaltres ara sentim i gaudim del tema principal amb el violí solista d'Isaac Pellman.

Després de sentir aquest tema, no em puc resistir a oferir-vos un segon tema de la banda sonora de John Williams per a la llista de Schindler. Us convido a sentir el tema titulat Immolació.

1993 va ser l'any de la llista de Schindler, sí, però també va ser l'any de Jurassic Park. Us hi fixeu? Déu-n'hi-do. Sí, ben bé, dues pel·lícules ben diferents, ja ho sé. Però, renoi, les dues del mateix director, Steven Spielberg, del mateix compositor, John Williams, i les dues uns èxits mundials absoluts i veritables fenòmens. Sobretot aquesta darrera, Jurassic Park, que va provocar una mena de febrada pel món dels dinosaures, de la qual encara duren els calfreds. I de nou magistral banda sonora de John Williams, una banda sonora molt més fosca del que ens ve al cap quan la pensem, però amb moments d'absoluta glòria musical cinematogràfica, amb un tema principal dels més principals de la carrera d'en Williams.

I ara, per canviar una mica de registre i ampliar també una mica la mirada, vull referir-me a la música concertística d'en Williams. Perquè, sí, John Williams, a més de compondre bandes sonores, música de cinema, també té una trajectòria com a compositor de peces de concert. De música clàssica, vaja, si ens agafem a l'etiqueta popular. Per exemple, entre el 1991 i el 1995, John Williams va compondre un concert per a clarinet i orquestra, el 1991, un concert per a fagot i orquestra, el 1993, i el 1994 un concert per a violoncel i orquestra, déu-n'hi-do. Ja que estàvem situats en les bandes sonores de John Williams del 1993, quedem-nos amb el seu concert per a fagot d'aquell any. Va ser un concert que John Williams va compondre per a Judith Leclerc, la principal fagotista de l'Orquestra Filarmònica de Nova York, per commemorar el 150è aniversari de la fundació d'aquesta orquestra. L'estrena d'aquest concert, amb la Judith Leclerc i la Filarmònica de Nova York, sota la direcció de Kurt Masur, va ser el 12 d'abril d'aquell mateix any. El concert porta per títol Cinc arbres sagrats, i John Williams es va inspirar per compondre'l en textos del poeta i novel·lista britànic Robert Graves. Està estructurat, per tant, en cinc moviments, i cadascun d'ells amb el nom d'un arbre de la mitologia celta. Us proposem de sentir el quart, el que representa el freixe. El freixe s'associava mitològicament amb la lluita. És el moviment més curt i menys melòdic de tot el concert. Després dels fragments que hem sentit de bandes sonores de Williams, el que sentirem ara és ben diferent.

I tanquem aquest any 1993 de la trajectòria musical de John Williams amb una altra audició que no és de música de cinema, però aquesta sí, ho sembla força. Sentim la peça composta per John Williams, per encàrrec, per a la celebració del casament del príncep Naruhito del Japó amb la princesa Masako, una peça titulada Sound the Bells, que sonin les campanes.

0: Després de tanta activitat musical del 1993, no és d'estranyar que John Williams no compongués cap banda sonora el 1994 i que la seva producció musical quedi circumscrita al concert per a violoncel que ja he esmentat abans. Per tant, passem a 1995.
1: El violí vermell, la música clàssica i la música de cinema.
0: I del 1995 tenim dues bandes sonores més de John Williams. La primera, un nou film d'Oliver Stone. Si el 1991 aquest director va voler tocar el tema fosc de l'assassinat del president Kennedy, el 1995 va voler tornar a tocar un altre episodi ombrívol i tenebrós de la història dels Estats Units, la presidència de Richard Nixon. El president, recordem-ho, que el 1974 es va veure obligat a dimitir arran de l'anomenat cas Watergate, i pel que se l'acusava, atenció, per obstrucció a la justícia, per abús de poder i per desacat al Congrés, a banda de per haver mentit descaradament als nord-americans. Per això va dimitir? Vaja, suposo que cada cop que en Donald Trump passa per davant del retrat de Nixon a la Casa Blanca, li deu agafar un atac de riure. En fi, la banda sonora de John Williams per a Nixon és en la línia de JFK, temes que retraten l'ambient d'intriga que envoltava el personatge i alguns temes de textura nostàlgica per retratar també la seva soledat. Nosaltres us oferim el tema que obre la banda sonora titulat Els anys turbulents.

a la pel·lícula Sabrina, el remake que el director Sidney Pollack va realitzar del film del mateix títol dirigit per Billy Wilder, l'any 1954. Un remake molt bonic i amb molta cel·lofana, amb Harrison Ford, Julia Ormond i Greg Kinnear, que sempre queden bé, però que ni de lluny arribava a la genialitat de Billy Wilder amb Sabrina original, amb Humphrey Bogart, Audrey Hepburn i William Holden, en el conte romàntic de dos germans rics que s'enamoren de la filla del xofer de la família. De la banda sonora de John Williams, una banda sonora romàntica com la història que explica la pel·lícula, el que més es destaca és el seu bonic tema principal, el tema de Sabrina.

Ai, que bonic. Bé, fins aquí aquest violí vermell d'avui, en el que hem repassat les bandes sonores de John Williams d'entre els anys 1991 i 1995. En el nostre tradicional programa d'aniversari i homenatge a aquest compositor, que avui, 8 de febrer, fa 94 anys. Un any més, per molts anys, John Williams, i gràcies sempre. I també gràcies a vosaltres per ser-hi. Esperem que hagueu gaudit de la música que avui us hem ofert. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana. Que la música us acompanyi.

l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: El quartet Enescu ens ha interpretat el quartet de corda en sol menor, opus 10, de Claude Debussy.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
0: A continuació, us convidem a sentir l'obra Laberinto, de Xavier Montsalvatge, tal com l'interpreta l'Orquestra Filarmònica de Gran Canària, dirigida per Adrian Vostokov.

0: Hem sentit l'obra Laberinto, de Xavier Montsalvatge, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Gran Canària, dirigida per Adrian Vostokov.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Hola a tothom, sóc la Maria Montes i us saludo des de la platja de Sant Sebastià de Barcelona. Falten pocs minuts perquè siguin les 9 del vespre i d'aquí ben poquet començarà una nova edició de Clàssica a la platja. Una cita que ja s'ha convertit en un dels grans esdeveniments musicals de l'estiu a la ciutat i que un any més reuneix milers de persones davant del mar per compartir la millor música simfònica. Tot just ahir mateix ens trobàvem aquí, en aquest mateix indret, per compartir plegats el concert de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, que, per cert, si no el vau poder sentir en directe, sapigueu que el trobareu a la plataforma 3CAT. I aquest vespre de dijous, doncs, els protagonistes seran els membres de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'OBC, sota la direcció del seu titular, Ludovic Morlo. Però bé, en aquesta transmissió no estic sola, afortunadament, ja que m'acompanya l'Ester Plana. Bon vespre, Ester.
1: Bon vespre, Maria. Molt contenta de ser-hi per compartir aquesta nit que promet ser tota una experiència.
0: Doncs sí, els oients habituals del canal ja sabeu que l'Ester Plana la trobem al capdavant del seu programa Set de Sons i també forma part de l'equip del magazín Tots els Matins del Món. I avui, Ester, és la teva primera platja, podríem dir.
1: Primera platja. Acostumo a anar a la platja, però no acostumo a sentir música clàssica a la platja.
0: A la platja, clar.
1: I he de dir que tenia moltes ganes de ser-hi perquè és un esdeveniment que crec que val molt la pena viure de prop. Per la música en directe, per l'OBC, per el repertori, però també per l'experiència compartida amb tota la gent que avui està en aquesta platja de Sant Sebastià de Barcelona.
0: En són uns quants, eh? Això
1: sí,
0: ja ho veiem des d'aquí.
1: Sí, sí.
0: I és que és cert, vull dir, aquests concerts sempre són una experiència d'aquelles per gaudir una mica més de l'estiu i sobretot, doncs clar, fer-ho en companyia. I parlant de companyia, doncs donar les gràcies a totes les persones que avui fan possible aquesta transmissió, que són en Xavier Cussó i en Josep Forns, al control tècnic, Rosa Massaguer a la producció i a l'Avinguda Diagonal, l'Oriol Pinart i l'Eulàlia Benito. I per cert, el que dèiem, no? Déu-n'hi-do, la gent que hi cap aquí, la platja de Sant Sebastià s'ha preparat un any més per acollir-hi unes 30.000 persones, que es diu ràpid, i si ens hi fixem en les edicions anteriors d'aquesta clàssica a la platja o ahir mateix, és fàcil predir que l'assistència en aquesta edició 26 doncs rondarà també aquestes xifres.
1: Sí, la veritat és que costa imaginar un entorn millor per escoltar música simfònica. La brisa del mar, la posta de sol que encara deixa rastre sobre l'horitzó i una platja plena de persones disposades a deixar-se endur per la música. I per cert, si ens esteu escoltant i voleu accedir al recinte, recordem que es tracta d'un concert completament obert i gratuït. Sapigueu que hi ha tres possibles entrades. Una és per la plaça del Mar, una altra entre el Club de Natació Atlètic Barceloneta i el Club Natació Barcelona, i la tercera pel lateral del Club Natació Barcelona a l'alçada de l'escenari. Però haureu d'afanyar-vos una mica perquè això està a punt de començar.
0: Això li queda ben poquet per arrencar. Nosaltres som aquí ben amagades al nostre espai de transmissions, però pendents de tots els detalls en aquests darrers minuts previs al concert, que aprofitem també, doncs, clar, per parlar de les peces que podrem sentir tot seguit. És un programa que ens portarà, ja veureu, per alguns dels grans noms del romanticisme. Aquesta nit sentirem música de Borodin, Rachmaninoff, Brahms, Dvořák i Tchaikovsky. Cinc compositors, cinc maneres d'entendre l'orquestra i cinc pàgines espectaculars del repertori simfònic.
1: Totes les peces que sentirem formen part de sinfonies molt estimades pel públic, però no les sentirem senceres, sinó que ens quedarem amb moviments especialment brillants, intensos i inspiradors.
0: Doncs sí, d'alguna manera es tracta de construir una sinfonia imaginada amb aquests petits fragments, anirem anunciant-los puntualment, però sempre va bé, jo crec, Ester, fer una ullada al menú. Així doncs, el concert començarà amb l'Allegro de la Sinfonia número 2 de Borodin, que és una obra que sovint rep el sobrenom d'heroica perquè evoca les llegendes i l'esperit èpic de la Rússia medieval.
1: I després arribarà Rachmaninoff i la seva segona sinfonia, una de les partitures més estimades d'aquest compositor rus. El segon moviment que sentirem combina grandesa, tensió i un lirisme que ja anticipa alguns dels moments més emocionants de l'obra.
0: Al final ja retornarem a Rússia perquè abans li tocarà el torn a Johannes Brahms i el Poco Allegretto de la seva tercera sinfonia. I tot seguit, Antonín Dvořák, amb qui connectarem

0: amb l'amor per les seves arrels musicals i la nostàlgia, amb el tercer moviment de la seva vuitena sinfonia, que és tan bonic, perquè Dvořák tot ho feia bonic i les melodies de Dvořák són increïbles. I tan sols ens quedarà l'esclat final, doncs.
1: Sí, i si hi ha una peça que garanteix un final espectacular és precisament aquesta, el final de la quarta sinfonia de Tchaikovsky, aquest moviment on desplega tota la força de l'orquestra amb una autèntica celebració sonora que culminarà el concert fent-nos sentir el romanticisme més explosiu i més expansiu i més de tot.
0: I de tot. Perquè avui aquesta sinfonia imaginada de l'OBC jo crec que funcionarà molt bé, perquè aquest tipus de repertoris en dies com avui agraden molt i la gent està molt predisposada. Nosaltres des d'aquí podem veure les primeres files, diguéssim, del públic. Hi ha força ventalls i vanos, perquè és veritat que la calor aquí...
1: Fa calor, sí.
0: Es nota, i la humitat també. Sentim els primers aplaudiments, ja la presentadora de l'esdeveniment sobre l'escenari, els músics ja estan preparats, però sembla que encara tenim una mica més de marge per continuar introduint aquest esdeveniment.
1: Sí, un esdeveniment, doncs recordem que és una sinfonia imaginada, que a mi aquesta idea m'agrada molt, no? Unir 5 compositors diferents, agafar diferents moviments de les seves sinfonies i unir-la amb una sola, no? Com una mena de collage.
0: Sí,
1: és una bona barreja fer-ho, no?
0: Sí, a veure què tal funciona. Jo crec que segurament els membres de l'OBC i Ludovic Morlo ho han preparat bé i això serà tota una troballa. Ara mateix es retira la presentadora d'avui, la Laura Sangra, pels qui seguiu la transmissió a través de BTV. I de moment l'orquestra espera, no hi ha il·luminació, el director Ludovic Morlo encara no ha aparegut a l'escenari, però se sent aquella remor perquè ara mateix arriba el concertino. Per tant, toca repassar l'afinació, saludar primer, que això és de ser ben educats, que això no se'ns pot oblidar.
1: I més davant d'un públic que pot ser d'unes 25.000 persones.
0: Sí, tu t'imagines quedar malament davant de tota aquella gent?
1: Malament, no, home, no. S'ha de ser elegant, l'elegància sempre, encara que el públic estigui sentat en tovalloles i a la sorra.
0: Sí, ells en tovalloles i a la sorra i ben fresquets, però hem de dir que els músics van vestits de rigorós concert, eh? Tothom de negre, perquè això és un concert com s'ha de fer, vull dir.
1: Evidentment. I amb música del romanticisme, allò, una mica diferent, eh? Perquè hi ha com 5 visions del romanticisme.
0: I tant, perquè és el que dèiem, hi ha aquella energia de Borodin amb la força heroica i Rachmaninov, no?, dins d'aquest mateix territori que esdevé sempre amb Rachmaninov, aquesta passió, no?, que desborda. I després, clar, canvi, no?, perquè arriba Johannes Brahms i passem a un altre registre.
1: Sí, ens relaxem una mica, no?, amb Brahms també, aquesta intimitat, aquesta melangia una mica que ens pot transmetre Brahms en aquesta peça, i Dvořák torna a la llum, torna al moviment, torna a la dansa, no?
0: A mi és que crec que se m'està notant quina és la peça que més m'agrada de la transmissió d'avui, però sí, la vuitena de Dvořák, Déu meu, quin goig poder-ho sentir a la platja, a casa o allà us trobeu, perquè gràcies a transmissions com aquesta i a la ràdio, doncs podem fer-ho. Ara sí, els primers aplaudiments per Ludovic Morlo, que saluda el primer faristol dels primers violins, saluda l'orquestra i també el públic present aquí a la platja de Sant Sebastià. Per tant, sembla que això comença.
1: Això comença i molta expectació, a més, eh?
0: L'Allegro de la Sinfonia número 2 d'Alexandre Borodin.

0: D'aquesta manera tan rotunda acaba aquest primer moviment de la segona sinfonia d'Alexandre Borodin, música poderosa i plena de caràcter, amb aquesta sonoritat tan característica de l'escola russa del XIX.
1: Doncs sí, i continuarem amb un altre dels grans compositors russos, Sergei Rachmaninov, en aquest cas, que també hi portarà doncs, la seva part de força i llum.
0: I ho farem amb el segon moviment, l'Allegro Molto, de la seva segona sinfonia.

0: Doncs és que aquest moviment té de tot, té impuls, té tendresa, té melangia, ho conté tot. Era el segon moviment, l'Allegro molto, de la segona sinfonia de Sergei Rachmaninov.
1: Sí, i aquí l'OBC ens ha demostrat doncs, la seva capacitat per construir aquests grans arts simfònics. I ara anem cap al cor d'Europa amb Johannes Brahms i el tercer moviment de la seva tercera sinfonia.

0: Poques melodies són tan reconeixibles com aquesta, una música que combina nostàlgia, elegància i una gran senzillesa expressiva.
1: Doncs sí, el Poco Allegretto de la Tercera Sinfonia de Johannes Brahms. Tenim l'Eulàlia Benito allà a l'Avinguda Diagonal, que ens deia: ostres, heu elevat molt a Dvořák. Què passa amb Johannes Brahms? I és que, clar, Brahms és increïble. Continuem precisament, però ara sí, amb Antonín Dvořák i la seva 8a Sinfonia, l'anglesa.

0: Doncs ara sí, aquest final, aquest allegro con fuoco que tanca la quarta sinfonia de Piotr Ilitx Txaikovski, que en Ludovic Morló abans no ens ha dit ni deixat anunciar-ho, eh?
1: Exacte, i una peça que gairebé ens ha fet aixecar amb molts de la tovallola, eh?
0: Sí,
1: perquè
0: tant,
1: recordem
0: clar.
1: Que estem a la platja, per tant, estem aquí escoltant aquesta música que ens ha fet vibrar.
0: Jo crec que sí, a més, hem de dir que és el darrer moviment d'aquesta sinfonia imaginària que ens proposa avui l'OBC en aquest segon concert de clàssica a la platja. El que sentim són els aplaudiments perquè Ludovic Morló havia sortit i torna a l'escenari. Fa aixecar tots els músics de l'orquestra perquè, en principi, el programa anunciat ha arribat al final, però jo crec que alguna cosa passarà, eh?
1: Sí, perquè em sembla que encara queden moltes ganes de sentir alguna cosa més.

0: Doncs hem tingut propina musical aquí a la platja de Sant Sebastià amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya, l'OBC, i el seu director titular, el Ludovic Morló, amb aquesta dansa hongaresa número 1 de Johannes Brahms.
1: Sí, una elecció curiosa per fer-ho com a avís avui, perquè de fet va obrir el concert d'ahir.
0: Sí, l'orquestra del Gran Teatre del Liceu va triar començar amb aquesta dansa hongaresa i una manera de tancar el cercle ben poètica és arribar al final d'aquest segon concert amb aquesta dansa hongaresa número 1 de Brahms. I per tant, pel que sembla, amb aquesta explosió final, arriba a la seva fi doncs aquest concert de clàssica a la platja.
1: Sí, avui hem compartit música de Borodin, Rachmaninov, Brahms, Dvořák, Tchaikovsky i hem tornat a Brahms.
0: L'Eulàlia estarà contenta?
1: Sí, exacte. Interpretada, com dèiem, per l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
0: Doncs sí, tot sota la direcció de Ludovic Morló, que una vegada més doncs, ha conduït l'OBC davant dels milers de persones que han omplert la platja de Sant Sebastià.
1: Gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta vetllada d'estiu a Tocar de Mar.
0: I també gràcies de part de tots els companys i companyes que hi hem treballat, en Xavier Cussó i en Josep Forns, al control tècnic, Rosa Massaguer, a la producció, i Oriol Pinart i Eulàlia Benito, als estudis de l'Avinguda Diagonal, amb en Manel Gil i en Pepi Quinteros. Més música!
2: Catalunya Música.

0: Aquest era el Capriccio Presto, segon moviment de la sonata per a violí i baix continu, opus 2, número 2, en la menor, d'Antonio Vivaldi. N'hem sentit la interpretació que en feia el Palladian Ensemble.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Salutacions, desitjant que estigueu bé des dels estudis de Catalunya Música, on Oriol Pinart, el muntatge musical, i Jaume Radigales us proposen una nova edició d'Una tarda a l'Òpera, edició número 4 d'aquesta temporada 24 a la sintonia de Catalunya Música i que una setmana més dedica monogràficament al programa a una gran figura d'aquestes que formen part d'aquesta anomenada generació de l'edat d'or de la fonografia operística. Avui, si haguéssim de sintetitzar com podríem definir el personatge, la protagonista, perquè es tracta d'una cantant femenina, d'una soprano, per ser més exacta, si l'haguéssim de definir, podríem jugar amb allò del típic tòpic, però és que es cau perfectament a la veu de Gundula Janowitz. Parlem d'una gran dama.

Gundula Janowitz va néixer a Berlín l'any 1937, en concret el 2 d'agost, i ha estat una de les sopranos líriques alemanyes més grans de la història del cant germànic, malgrat que ha abordat també el repertori italià. La definíem com a gran dama, doncs perquè el seu timbre pur, el seu control vocal, la seva musicalitat i elegància la converteixen en això, en una gran dama del cant. Va estudiar al Conservatori de Graz, a Àustria, i l'any 1960, amb 23 anys, va debutar a l'Òpera de Viena. La popularitat li va arribar ben aviat i aviat també va poder formar part de l'equip vocal habitual de Herbert von Karajan, que sovint va comptar amb ella per les seves produccions, tant d'òpera com també de concerts a l'entorn, per exemple, d'obres com la Novena Sinfonia de Beethoven. Tenia 22 anys Gundula Janowitz quan va audicionar per ell i Karajan li va dir: «Si promets treballar dur, et portaré al món», i a fe que ho va fer durant més de 20 anys. Vaig ser cantant amb Karajan, de qui vaig aprendre a cantar, sobretot en el repertori de concerts. Va ser el meu millor mestre, va declarar Gundula Janowitz en ocasió d'una entrevista que li van fer i a l'entorn de la pregunta sobre el cèlebre i controvertit director austríac. Janowitz va ser una soprano de repertori, especialment, us dèiem abans, d'òpera alemanya, i especialment en llengua alemanya, sense oblidar les òperes italianes de Mozart. Però sobretot serien Weber, Beethoven, Richard Strauss, Wagner i en el terreny del concert les obres de Bach amb les que va excel·lir. Malgrat tot, va també fer algunes incursions en òpera italiana, com el paper d'Elisabetta, el Don Carlo, entre d'altres. I va ser cèlebre per les seves actuacions arreu, tant en festivals com els de Bayreuth, Kleinburn, Ais de Provença, a Salzburg, com també en teatres com el Metropolitan de Nova York, les òperes de París, de Viena, la Scala de Milà, el Covent Garden de Londres i algunes produccions ja mítiques com la cèlebre interpretació que va fer de la Comtessa d'Almaviva en una producció de Les Noces de Figaro dirigides escènicament per Giorgio Strehler i musicalment per Georg Solti. Retirada l'any 1990, amb tan sols 53 anys, es va retirar en el paper d'Ariadna, d'Ariadne auf Naxos, malgrat que durant els propers 7 anys, fins al 1997, Janowitz va seguir interpretant diverses sessions de recital, amb diverses lideraven inoblidables pels qui varen tenir la sort d'escoltar-la en directe. I comencem un breu repàs de la seva trajectòria amb l'ària d'Agathe, Leise, Leise, Agathe, abans de la part lenta, el Weihnachten mir der Schlummer, del Caçador furtiu de Karl Maria von Weber, una interpretació de 1967, quan la soprano comptava 30 anys amb la direcció musical de Ferdinand Leitner davant de l'orquestra de la Deutsche Oper de Berlín.

Vinate mir der Schlummer i Leise, Leise, Agate, aquesta ària del caçador furtiu de Karl Maria von Weber que sentíem amb la veu de Gundula Janowitz amb l'acompanyament de l'orquestra de la Deutsche Oper de Berlín, dirigida per Ferdinand Leitner, d'una gravació de 1967. De 11 anys més tard és la gravació que va fer en estudi del Fidelio de Beethoven, en aquesta ocasió dirigida per Leonard Bernstein davant de l'Orquestra Filharmònica de Viena. Sentim l'ària de Fidelio o de Leonora Abscheulicher.

Sentíem Gundula Janowitz amb aquest Abscheuliche que canta Leonora disfressada de Fidelio al primer acte de l'òpera de Ludwig van Beethoven. Gravació en estudi de 1978 dirigida per Leonard Bernstein davant de l'orquestra Philharmonic.

Gravació feta en directe l'any 1971 a l'Òpera de Nàpols, al Teatre San Carlo de Nàpols, amb direcció musical de George Pretter, al servei d'aquest Daggett Inn, l'ària, o millor dit, el monòleg de la Mariscala del Cavaller de la Rosa de Richard Strauss. Veu la de Gundula Janowitz en aquesta gravació de 1971. El mateix any en què Janowitz protagonitzava l'enregistrament en estudi de l'última òpera de Richard Strauss, Capriccio, amb direcció musical de Carl Böhm. Ens sentim el cèlebre i llarguíssim final.

Al final del Capriccio de Richard Strauss amb la veu de Gundula Janowitz, la direcció musical de Calvem en aquesta gravació de 1971. El mateix director que es posava al capdavant de l'Orquestra Filharmònica de Viena l'any 1975 en una gravació en estudi de Così fan tutte, de la que Janowitz cantava el paper de Fiordiligi. En sentim l'ària del segon acte Per pietà.

La puresa mozartiana, completament escaient a la puresa vocal de Gundula Janowitz amb aquest Per Pietà, l'ària de Fior di Ligi, en el segon acte del Così fan tutte de Mozart amb la interpretació de Janowitz amb la direcció musical de Carl Böhm davant de l'Orquestra Filharmònica de Viena en aquesta gravació de 1975. La mateixa puresa del personatge d'Elsa de Lohengrin de Richard Wagner, un personatge que va també brodar a Janowitz, convertint-lo en una gravació, en una interpretació de referència. Per exemple, la que protagonitzava l'any 1971 en l'enregistrament en estudi dirigit per Rafael Kubelik davant de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera. Sentim l'ària d'Elsa, l'ària del primer acte, Einsam in trüben Tagen.

La veu de Gundula Janowitz al servei d'aquest Einsam in Trübentagen, l'àrea de sortida d'Elsa, al primer acte de Lohengrin de Richard Wagner, amb acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Baviera dirigida per Rafael Kubelik de l'any 1971. I acomiadem el programa amb el fermall d'or, allò que defineix a la perfecció aquesta veu de soprano pura, lluminosa, pràcticament d'un altre món, que és la de la Gundula Janowitz. Ho farem amb un fragment final del recitatiu de l'àrea de Fidelio, de Leonora, en el primer acte del Fidelio de Beethoven, el recitatiu Abscheuliche, i en concret la frase final del recitatiu que enllaça amb l'àrea, el passatge «So leuchtet mir ein Farbenbogen, der hell auf dunkel Wolken ruht, der Blick so still», etc., etc., etc. És a dir, així que un arc de colors m'il·lumina, recolzat sobre núvols foscos, mira cap avall tan tranquil·lament, tan pacíficament, reflecteix els vells temps i la meva sang flueix recentment calmada. Puresa cristal·lina, el de la veu de la soprano alemanya en aquest fragment.

La puresa cristal·lina, com dèiem, de la veu de Gúndola Janowitz, la que hem dedicat a aquest programa en aquesta tarda a l'òpera, que us agraeix l'atenció de part dels qui ho han fet possible, Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us ha parlat davant dels micròfons de Catalunya Música, Jaume Radigales. Sigueu feliços.

0: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Sobirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
2: Hola, bona nit. Avui tornem al festival Dies de Jazz de Leverkusen per sentir el trio del contrabaixista alemany Nils Kügelmann, un músic jove nascut l'any 96 a Munic que havia estudiat piano i composició clàssica abans de decantar-se pel contrabaix jazzístic. El 2022 va crear la formació que centra actualment la seva producció al costat del pianista Luca Zambito i del bateria Sebastian Wolfgruber. Amb una gran cohesió, aquest trio de la nova escena alemanya treballa a partir de ritmes obstinats, captivadors i d'una interacció dinàmica, la seva música cinemàtica que s'inspira en situacions quotidianes i en sensacions per construir les seves històries curtes. Temes narratius, els d'aquest projecte que el segell alemany ACT ha publicat ja en dues entregues. La més recent, Live Score, és la que presenten en directe en aquest concert que la Ràdio de l'Oest d'Alemanya va gravar el 7 de novembre del 2024.

des de l'escenari del Lehrerlungshaus de Leverkusen, Nils Kügelmann, contrabaix, Lucas Ambito, piano, Sebastian Wolfgrüger, bateria. El sentim presentant el treball Life Score. Comença el concert.

A Good Day, un bon dia. El concert ha començat amb el tema Canseta, també l'àlbum Life Score, que Nils Kügelmann, Lucas Ambito i Sebastian Wolfgruber van gravar a Berlín el setembre del 2024. Una d'aquestes històries curtes del recull narratiu que estem sentint avui en aquesta presentació en directe al festival Jazztage de Leverkusen.

Aquest altre tema era Waiting for your loved ones, o Esperant els teus éssers estimats, una història del baixista Nils Kügelmann explicada en aquesta conversa en trio amb el pianista Lucas Ambito i el bateria Sebastian Wolfgruber.

Unexpected Love, amor inesperat, narració musical de Nils Kügelmann i el seu trio, la banda que avui estem sentint en directe des del festival Jazztage de Leverkusen.

amb la pulcritud del so i la bellesa que caracteritza aquesta proposta del baixista Nils Kügelmann sonava Sleeping Dreams, un tema amb aires de balada del nou repertori de la banda. Recordem que el pianista del trio és Lucas Ambito i el bateria Sebastian Wolfgruber.

Aquest tema, About the Moments of Beginning, és del primer àlbum del trio de Nils Kuckelmann, el treball Stormy Beauty, que van publicar el 2022.

Ara era El cafè sota la pluja, història musical de Nils Kügelmann, una de les narracions curtes del baixista alemany, desplegada en trio amb el pianista Lucas Ambito i el bateria Sebastian Wolf Gruber, que tornava a entusiasmar el públic comple l'Erlunghaus de Leverkusen, l'espai on som avui per sentir aquesta actuació en directe. Un públic que segueix aplaudint la banda a l'espera de més música.

I el key moment, moment clau, Nils Kügelmann ha triat aquest tema cinemàtic del recull Life Score per tancar l'actuació del seu trio. Una banda amb seu a Berlín, amb la qual aquest músic de la nova generació de jazzistes alemanys s'està donant a conèixer internacionalment. La seva música energètica, creada a partir de patrons rítmics hipnòtics que estones s'apropen al pop, molt en la línia dels trios nord-europeus seguidors de l'escola del pianista suec Björn Svensson. Música directa amb la qual Kügelmann vol connectar amb un públic molt ample des de l'òptica de la seva generació Z. La ràdio de l'Oest d'Alemanya va gravar aquest concert a Leverkusen el 7 de novembre del 2024 i l'ha compartit amb nosaltres a través de la xarxa de la Unió Europea de Radiodifusió.

Doncs avui ho deixem aquí, però demà tancarem aquesta visita als Dies de Jazz de Leverkusen 2024 amb el concert de dos músics nord-americans que tenen fortes connexions amb la vida musical alemanya. Són els Snarky Puppy, Michael Lick i Bill Lawrence. I estem treballant amb en Josep Aymí per poder-vos oferir aquesta sessió aquí al Via Jazz d'estiu. No hi falteu. Fins demà.

0: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.
1: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir a continuació la sinfonia número 38 en re major, Sinfonia Praga, Köchel 504, que Wolfgang Amadeus Mozart va compondre l'any 1786. Us n'oferim la versió de l'orquestra del segle XVIII, dirigida per Franz Brüggen.

Fins aquí la sinfonia número 38 en re major, Sinfonia Praga, Köchel 504 de Wolfgang Amadeus Mozart. Sentíem l'orquestra del segle XVIII dirigida per Franz Brüchen,

0: Catalunya Música.
1: Sentim Václav Remes, violí, i Sachiko Kayahara, piano, interpretant el duet per violí i piano de La Pàtria, de Vedri Hasmetana.

0: Hem sentit el duet per violí i piano de La Pàtria, de Vedrich Smetana, interpretat per Václav Remes, violí, i Sachiko Kayahara, piano.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, tindreu l'ocasió de sentir el concert per a violí i orquestra en mi menor, opus 64 de Félix Mendelssohn, en la versió de Nikolai Znaider, violí, i l'Orquestra Filarmònica d'Israel, sota la direcció de Zubin Mehta.

S'acaba aquí el concert per a violí i orquestra en mi menor opus 64 de Félix Mendelssohn, que hem sentit interpretat per Nikolai Tsnyder, violí, i l'Orquestra Filarmònica d'Israel sota la direcció de Zubin Mehta.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem amb música de cambra del compositor txec Josef Suk. Hem escollit el quartet de corda En un moviment, opus 31, tal com l'interpreta el quartet Suk.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: De Ludwig van Beethoven podrem sentir ara les 6 bagatel·les per a piano, opus 126, interpretades pel pianista Piotr Anterzewski.